de la gent del nostre territori que té dificultats i ha de poder seguir. I hem de fer això. Preservar el territori, sí, peça fonamental, perquè si no mataríem les gallines dels ous.

0: CERN. És un honor, tant per la càtedra com per mi, poder contribuir a aquest projecte impulsat per un sector que ha decidit convertir la responsabilitat social i el compromís amb el territori en un dels seus principals eixos de futur.
1: Pot ser part del canvi.
2: Més música.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona molt totes les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: És l'hora del pati.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Hola Martí i Núria, com esteu?
5: Estem molt bé.
6: Ara mateix venim de la botiga Rem.
4: Botiga Rem?
6: I què venen allà?
4: És una botiga de roba electrònica.
6: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
4: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
6: Uau, és increïble!
4: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
6: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
7: Rem, electrònicament en la teva ment.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Escoltant, sentiràs.

0: Dani.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
1: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
1: you, Charlie. Impulsem la cultura.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els set reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
5: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: Salvador Dalí pinta'm un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: I és l'Immaculada. Aprofito, estic molt contenta del reportatge que es va fer ahir a la tarda. Va fer una conferència un senyor, que, si no em recordo malament, es deia Jordi Bertran o com semblant, sobre els orígens de les àligues, i doncs, per què porten el colom i tot el trajecte que ha fet una àliga des del començament del món, des de la creació. Oi, bueno, sí, ja està, ja ho dic bé. I va estar molt bé, a mi em va agradar molt perquè va explicar moltes coses que no sabia, i tampoc no sabia que en Roba Faves tingués un fill a Valls que es diu Lladre Faves. I bé, estic contenta, m'agrada, ja està, i la retransmissió va estar molt bé, eh? Dic gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: ¡Año vida sacra! ¡Ole tú que mata!
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Bona nit.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Han rescatat 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, i ho feien en condicions deplorables. Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xerif del comtat de Vinton, Ryan Cain, descrivia les condicions penoses en què vivien.
2: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havia evitat generar registres mèdics o governamentals sobre aquests menors.
3: Que hay cerebros que no tienen solución.

Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tanca els ulls. EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez. Acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, benvingut, com estàs?
4: Hola, Sergi. Bé, molt bé. I tu?
3: Doncs molt bé. Avui tenim un menú d'aquells exquisits, també.
4: Avui tenim l'entrevista amb la Clara Fons, que ens parlarà de diversitat religiosa. Tenim la secció AGB, que ens portes tu mateix i que avui és sobre el sentit de l'humor. I, per acabar, tenim la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
3: Ah, exacte. Doncs som-hi, tenim en línia ja la Clara Fons. Ella és sociòloga, especialista en diversitat religiosa, directora de la revista Dialogal i fundadora de l'Alè Educació i editorial L'Alè. Ha estat cap de programes de l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós i interconviccional i membre del grup de recerca ISOR del Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma. També professora, conferenciant i autora de 5 llibres. Clara, benvinguda.
5: Hola, benvinguda. Bona nit.
3: Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Quins moments o experiències clau a la teva vida han marcat la teva manera d'entendre la diversitat religiosa?
5: Diferents moments, la veritat. Jo crec que la meva primera influència, almenys conscient, va ser conviure a casa. Jo sóc filla d'una família de pagès, diguem, per dir-ho d'alguna manera, tradicional catòlica, i quan tenia, no sé, 7 o 8 anys, va venir a viure a casa un noi que era musulmà. Després van venir altres familiars seus i clar, allò va suposar viure moltes situacions noves que no havíem viscut mai, moltes experiències noves, i tant els meus pares com els meus avis ho van viure amb molta naturalitat, i jo crec que va ser com d'alguna manera vaig mamar ja això, no? I llavors, diguem, aquesta jo crec que va ser com la meva primera experiència conscient. I n'he tingut d'altres. Vaig viure durant molts anys, no d'una manera decidida ni planificada, sinó que es va donar així. Vaig viure això, compartint pis amb testimonis de Jehovà, amb evangèlics i amb ortodoxes. I això també va generar doncs molt coneixement i moltes relacions personals i afectives, no? I més enllà, diguem, de la vida personal, tot i que tinc un caràcter que em costa una mica separar el que és personal de la resta, diguem que la meva com gran experiència a nivell laboral que em va fer viure, com es diu ara, una experiència immersiva amb el tema de les religions, va ser fer el mapa religiós de Catalunya, diguem, dirigit pel sociòleg Joan Estruc, i aquí sí que va ser com... Va ser el que a nivell professional em va marcar més per poder entendre la diversitat religiosa que estàvem vivint aquí a Catalunya. I ara, diguem, els últims anys que estic treballant molt amb la Teresa Guardans, doncs també he vist tota aquesta diversitat, o l'he viscut des d'una altra banda, no? Potser més fent-me el meu, diguem, a nivell espiritual, tot aquest bagatge de les tradicions de saviesa.
3: Aquest camí, tant personal com professional, t'ha dut a aprofundir en diferents religions. Quins tresors comuns diries que s'amaguen al fons de totes les religions?
5: Per mi, potser el principal tresor és que totes comparteixen una mateixa màxima, diguem, que l'expressen de maneres diferents, però el que ens diuen és no facis als altres allò que no voldries que et fessin a tu, no? Per mi això és com el punt de partida. I un altre tresor que crec que amaguen i que com més conec, més m'apassiona, és el fet que al final totes les religions neixen amb la voluntat de millorar alguna cosa a nivell social, no? Per tant, és com que tinc la sensació que si entenem en quin context històric i en quin context social neix cada tradició, podem entendre molt més, comprendre molt més quin és el sentit d'aquella religió, no? I ens aporta moltes coses avui. Jo crec que tenen molts tresors en aquest sentit, en el sentit de l'origen d'aquesta recerca de transformació social que al final és el que impulsa el naixement de tota tradició de saviesa.
3: De fet, bona part de la nostra societat i cultura hem viscut d'alguna manera com encapsulats, no?, en el que seria la nostra tradició més propera, que és la catòlica. Diries que conèixer i entendre la diversitat religiosa és una forma d'arribar a aquest fons comú?
5: Sí, sens dubte, perquè és que al final en essència tots som el mateix. Llavors sí, crec que sí.
3: I bona part de la teva tasca consisteix en acompanyar centres educatius per gestionar la diversitat religiosa que hi ha a les aules. Com es fa això? I quins serien els principals reptes que et suposa?
5: Mira, el primer repte que crec que tenim és que la majoria de claustres han desconnectat o s'han desinteressat pel fet religiós. Això té una explicació, però el fet és que ens trobem amb claustres que tenen un cert rebuig o un cert despreci per la religió, a part de molt desconeixement, que és natural, eh? És a dir, no ho estic dient com a judici, sinó és el resultat de la trajectòria històrica que tenim en aquest país. Però el fet és això, que ens trobem amb claustres amb molt desconeixement davant d'un alumnat que cada vegada és més religiós o que hi ha més alumnat desacomplexadament religiós. Llavors, jo crec que el primer repte és intentar generar aquest interès o fer veure la necessitat als docents de la importància que té conèixer aquesta diversitat religiosa, perquè és que sobretot a primària no podem treballar bé, no podem treballar de veritat si hi ha una desconnexió tan gran entre el docent i l'alumne, no? Si l'alumne no se sent reconegut, és com molt difícil poder treballar bé a nivell de coneixements en un sentit holístic. Per tant, hem de posar l'atenció en aquesta part identitària de l'alumnat també.
3: I també de les moltes coses que fas, perquè fas moltíssimes coses, fas uns tallers dirigits a nens i nenes precisament sobre diversitat religiosa. Com planteges aquests tallers i què t'agradaria que s'enduguessin els nens i nenes que hi participen?
5: Sí, en aquests tallers el que intentem fer és donar un espai a l'alumne perquè s'expressi. És a dir, perquè pugui expressar una part de la seva identitat que en molts casos no ha tingut l'oportunitat de compartir, perquè justament des dels centres educatius durant molts anys i especialment al sector públic, no, hem com intentat arraconar aquesta part identitària que té a veure amb la religió, perquè hem volgut fer com una separació clara entre el que és religió i el que és cultura, no? Però la realitat que ens trobem avui no ens permet fer aquesta distinció, per dir-ho així. Llavors, el que intentem donar amb aquests alumnes és això, un espai perquè es puguin sentir reconeguts, perquè es puguin sentir validats, i això realment és transformador. Jo he sortit de molts centres, o sigui, dic molts, i no és una manera de dir, molts, vull dir molts, on la mestra o la professora m'ha dit: ostres, aquesta alumna és la primera vegada que ha intervingut voluntàriament davant de tot el grup, és la primera vegada que s'ha expressat davant de tot el grup. Això ens demostra que realment hi ha aquesta necessitat de que se sentin reconeguts també en aquesta part identitària, no? Llavors, sí, és el que intentem, doncs generar aquests espais de reforç i de poder compartir.
3: Com intueixes que serà l'evolució de la convivència religiosa a Catalunya? I també d'on venim? És a dir, d'on venim i com creus que serà en els propers anys?
5: Ai, Sergi, ara em sap greu, però si he de ser honesta, si he de ser honesta, no sóc gaire optimista. Des de la meva experiència, el que jo estic veient a les aules i als centres educatius és un procés de polarització. És un procés de polarització tant entre l'alumnat com entre els docents, no? Hi ha moltes persones que senten la seva identitat amenaçada, això genera molta por, i per tant això genera més processos de radicalització, tant si formem part d'un grup religiós com si no. Llavors, clar, venim d'un temps, em preguntaves, venim d'un temps en el que a les aules, no, hem intentat mirar cap a una altra banda, no abordar aquest tema de la religió, de la identitat religiosa, perquè ens pensàvem que això era un tema que s'acabava, o no, que era una cosa carca, per dir-ho d'alguna manera, que les societats que evolucionaven, que avançaven, doncs eren societats que deixaven de ser religioses. Però ens estem adonant que aquesta teoria, diguem, que teníem al nostre cap i que aplicàvem amb la nostra manera de fer, no ha estat així. Llavors, ara veiem que per poder ser una societat cohesionada necessitem tenir en compte, és que no tenim alternativa, tant si ens agrada com si no, necessitem tenir en compte i posar en valor aquesta diversitat religiosa. El que passa que això ens hi hem posat molt tard. Llavors, com intueixo que serà l'evolució? A curt termini jo veig una evolució negativa, és a dir, de radicalització, de polarització.
3: I què podem fer? Aquesta és la pregunta, tant a nivell govern institucional com a nivell personal.
5: Mira, jo crec, diguem, que el que necessitem, diguem, el nostre objectiu final és que hi hagi un sentiment de pertinença compartit. Sense sentiment de pertinença compartit no podem viure, diguem, d'una manera cohesionada i no podem tenir una convivència, diguem, estable. Llavors, per arribar amb aquest sentiment de pertinença compartit, penso que necessitem com fer tres passos, no? Primer de tot, que hi hagi un coneixement, és a dir, que hi hagi una informació no només de l'altre, sinó també de nosaltres mateixos, és a dir, de la nostra identitat, de qui som. El segon pas seria que hi hagi un reconeixement, és a dir, que validem a l'altre i que ens validem a nosaltres mateixos també, i indubtablement hi ha d'haver intercanvi, és a dir, hem d'interactuar, hem de fer coses junts, no n'hi ha prou amb conèixer-nos i reconèixer-nos, sinó que hem de fer coses pràctiques, activitats, el que sigui, junts, plegats, persones que venim de trajectòries i de contextos culturals molt diferents. Jo penso que sense aquestes tres coses és difícil que puguem avançar, diguem, socialment d'una manera sana.
3: Tal i com ho entenc, entenem que la societat no és més que una suma d'individus, i per tant podríem dir que la societat vindria a ser una extensió de l'individu. Si les persones no fem aquest creixement que parlaves ara, aquest coneixement d'un mateix, jo personalment ho veig difícil. De quina manera podríem afavorir aquest creixement, aquesta evolució personal, perquè la societat com a extensió anés cap a aquesta direcció que apuntes?
5: Jo crec que amb coses com molt petites, molt del dia a dia, és a dir, el fet ara, per exemple, que ens costi tant posar l'atenció en alguna cosa, això genera molta dispersió a tots els nivells. Per tant, jo crec que un pas molt petit, però gairebé imprescindible, gairebé no, és que jo crec que és imprescindible, és tenir la capacitat de posar atenció. I per mi posar atenció és escoltar-nos, és saber-nos escoltar a nosaltres mateixos i saber escoltar a l'altre. És a dir, no és un silenci passiu, sinó és un silenci actiu en aquest sentit. I jo crec que hem de començar per aquí, de buscar moments que facilitin aquesta atenció. I l'entorn, això no hi ajuda, perquè el mòbil, és a dir, quan tu entres al mòbil i vas a mirar una cosa, vas a entrar al correu, abans ja t'han sortit no sé quantes coses que t'hauran dispersat.

0: en centres educatius, i també poder acompanyar la segona edició d'un llibre que es diu El sentit de tot plegat, que estava pensat justament per educar en el tema de la diversitat religiosa, uh-huh, i per prevenir prejudicis i estereotips, i mira, va tenir molt bona rebuda, i ara doncs, bueno, estan sortint diferents activitats relacionades amb aquell llibre. Llavors, diguem, a nivell imminent em dedico a això, i els projectes que tinc al cap i en una llista de paper infinita els deixo per quan passi aquesta etapa.
1: Doncs Clara, molta empenta per aquesta feinada que tens per davant, i moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al programa.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Quan Neil Armstrong va trepitjar la lluna, va pronunciar la seva frase més coneguda: un petit pas per mi, un gran pas per la humanitat. El que no sap molta gent és que l'astronauta va dir algunes frases més, una de les quals va generar molta inquietud a la NASA. En un moment del seu passeig llunar, va dir: "Good luck, Mr. Gorsky." Bona sort, senyor Gorsky. Ningú sabia què volia dir Neil amb aquesta frase. S'havia passat Armstrong a l'enemic? El cognom Gorsky sembla rus, i li estaria deixant un missatge xifrat? Quan va arribar a la Terra, li van preguntar què va voler dir amb aquesta frase, però ell va dir que no podia contestar aquesta pregunta, almenys de moment. Van passar els anys, i cada cop que el famós astronauta feia una conferència, sempre li feien la mateixa pregunta: senyor Armstrong, què va voler dir amb good luck, Mr. Gorsky? I ell sempre contestava el mateix: no ho puc dir. No obstant, un dia, quan li van fer la pregunta per enèsima vegada, després de molts anys, va dir que ara sí que ho podia explicar. Tothom estava expectant. Va explicar que quan era petit, jugant al beisbol al jardí de casa seva, la pilota va caure al jardí de la casa dels seus veïns, el senyor i la senyora Gorsky. El petit Neil va saltar la valla per recollir la pilota, i just quan ho estava fent, va sentir una conversa del matrimoni Gorsky. Ella li deia a ell: sexe oral? Tu tindràs sexe oral quan el fill del veí camini per la lluna. L'Armstrong va esperar a explicar-ho a que el senyor i la senyora Gorsky haguessin traspassat, en senyal de respecte a la seva intimitat. La mala notícia és que aquesta anècdota no està clar que sigui certa. Hi ha molta gent que no li dona crèdit. No obstant, com diuen els italians, si no è vero, è ben trovato. I a nosaltres ens serveix per fer un parell de reflexions. L'humor i la solemnitat no tenen per què anar separats. En un moment tan transcendent, amb tot el món enganxat a les seves pantalles, l'Armstrong va tenir aquesta ocurrència tan divertida. De fet, personalment, se m'acudeixen poques coses més serioses que el sentit de l'humor. A l'antiga Grècia i Roma, Baco i Dionís tenien un lloc privilegiat a l'Olimp i al Panteó. L'alegria de viure, l'humor, el joc, el riure o el divertiment són qualitats divines. Només fa falta contemplar els nens o les nenes, quan són molt petits, la importància que té el joc i el riure pel seu aprenentatge i evolució. I per altra banda d'aquesta història, també se'n desprèn un altre aprenentatge: no diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, no fos cas que et passi com a la senyora Gorsky.
2: I tenim amb nosaltres avui l'Emília Bosch, i quan hi ha l'Emília Bosch és que toca la secció d'Una finestra privilegiada. Emília, benvinguda, com estàs?
3: Gràcies, bé, contento de ser aquí.
2: I natros. Escolta'm, avui, si no recordo malament, l'últim programa vàrem deixar anar que avui parlaríem d'espiritualitat.
3: Sí. Bueno, uns petits apunts per introduir-nos-ho, perquè hi ha persones que es pensen que l'espiritualitat va lligada a la religió, va lligada a unes pràctiques, a un determinat pensament, i en el sentit ampli no és ben bé així. Un pot ser, pot tenir aquest sentiment d'espiritualitat i no professar cap religió ni seguir-ne cap. És un sentiment que neix de dins, perquè jo el veig com un

0: sentiment cap a un camí, explicacions del per què moltes coses ens passen.
1: Com definiries espiritualitat? Si haguessis de posar-hi paraules?
0: És que és difícil, perquè en aquests moments tenim molta informació en molts mitjans. Depenent del moment, cada persona té unes necessitats determinades i busca el per què. Aquest per què seria en aquest camí que ens guia cap a l'espiritualitat. El pensament que moltes persones pensen que és una religió, que és de la religió, és perquè des del principi es van fer seu aquest sentiment de misteri que costa d'entendre, i les religions s'ho van posar com a una exclusiva per apropar-nos a una cosa més transcendental. Llavors, la nostra persona o la nostra ànima passa al llarg de la nostra vida per diferents situacions i moments. Una, quan ets nadó, portes integrat a dins teu tota la informació, que és molt important i no la podem processar perquè encara no tenim aquesta capacitat intel·lectual per assimilar-la. Ara bé, a mesura que el nadó es fa gran, la seva persona comença a desvetllar-se amb ell mateix i la seva ment, i llavors passa com un segon naixement que rebrà dels adults ensenyaments diferents en quant a creences, però aquest ensenyament ve donat per la vida en el dia a dia. Espiritualitat no és res més, ara et dic la definició, que una essència divina, i aquesta essència és tan subtil que en el dia a dia ens costa de notar-la. Llavors, aquesta essència divina la portem impregnada, la portem impregnada des del moment de néixer, tal com hem parlat, i forma part de nosaltres mateixos. Moltes vegades fem accions que diem el cor ens hi porta, com ajudar els altres, escoltar, sense proposar-nos-ho fem, estem fent accions d'amor. Encara que no està gens bé dir-ho, però ho hem de dir, l'amor és el fil conductor de la vida. Sense amor no hi ha res. Però l'amor en el sentit més ampli, no en el sentit de parella, no en el sentit només de pares a fills o de fills a pares. Totes les persones tenim ritme de vida diferent, i aquesta és la gran riquesa personal que tenim, tant a nivell individual com col·lectivament. Compartim experiències que mai hauríem cregut que passarien, i aquesta és la gran riquesa que tenim a dins nostre. És l'energia i l'esperit diví. Per tant, tots som portadors de Déu i de la divinitat, sigui quin sigui el Déu que un creu.
1: Em ve al cap diverses preguntes mentre
0: parla. A veure, doncs digues.
1: Mira, la primera que m'ha vingut al cap és tu què creus, què opines, que la religió, tal com ens ha arribat a dia d'avui, és un instrument que t'allunya o t'apropa més a aquesta espiritualitat de la que estàs parlant?
0: En la gran majoria de casos, i segons la meva estricta opinió personal, falseja o posa una cortina a sobre de lo que és l'espiritualitat, perquè en temps molt històrics i memorials la religió s'ha usat per tenir poder, per fer aliances amb la política. En nom de la religió s'han fet moltes matances de gent, i això no té res a veure amb l'espiritualitat. L'espiritualitat és aquest sentiment que tenim a dins, que és, tots som una part important d'aquesta divinitat, que fem una funció en la Terra i que després transcendeix en una altra dimensió. Aquesta és la meva opinió personal.
1: I una altra pregunta que venia al cap mentre parlaves, Emília, és que la paraula espiritualitat sovint a moltes persones els genera certa urticària. La pregunta que et faig és: des d'aquesta nova significació que estàs donant ara tu, que estàs vinculant l'espiritualitat a les preguntes existencials, a l'amor, Creus que si la gent tingués aquesta nova mirada, més enllà d'algunes creences associades pues, a un Déu, que vés a saber què entén la gent per Déu, si creus que això ressignifiqués i la gent entengués per espiritualitat aquesta reconnexió, relligar-se amb l'amor, creus que seguiria tenint urticària la gent amb aquesta paraula?
0: Jo diria que no, i a nivell social hi hauria un sentiment de plenitud, de veure l'altre com ets tu, de sentir que la teva feina no és imposar-te a ningú, sinó d'intentar fer les coses perquè hi hagi una harmonia plena en la terra. De fet, jo penso que Jesucrist, per exemple, que va ser un profeta, com n'hi ha hagut d'altres, com ha sigut Mahoma i ha sigut Gandhi, aquest profeta que es deia Jesucrist va dir: estimar els altres com a un mateix. El problema ve que sovint no sabem com estimar-nos nosaltres, i llavors tampoc sabem com fer que aquest amor transcendeixi cap als que ens envolten, cap a tot l'univers, cap a les coses, cap als éssers vius. No existeix això, perquè des d'un moment ho hem focalitzat amb una mirada restrictiva.
1: I ara anava a preguntar com, de quina manera creus que es podria cultivar una espiritualitat sana i profunda, i crec que has donat una pista molt, molt bona, i és començar per estimar-nos a nosaltres.
0: Sí, perquè mai ens han ensenyat aquesta gran descoberta, i quan agafem consciència d'aquest fet, ja que al néixer som ànimes amb una immensitat importantíssima, que som amor, un amor net, això fa que a mesura que ens fem grans ens contaminem per la societat que ens dicta el que hem de fer, el que és bo i el que no, i llavors és lògic que tinguem de cuidar els nens petits, per suposat, educar-los, acompanyar-los, però arribat a un cert moment de maduresa hem d'escoltar el que ens volen dir, els que volen, perquè no és el mateix que és el que volem nosaltres, però el seu projecte de vida cal escoltar-lo amb respecte, perquè llavors hi podem dir la nostra, però a certa edat hem de respectar la seva decisió. Aquella persona que ha vingut amb un projecte de vida que nosaltres desconeixem, i per tant li hem de donar molt amor perquè faci el seu camí. I si fem això, és viure amb una immensitat espiritual important, perquè som aquí i el nostre projecte diví és ara, aquí i també més enllà.
1: La Míria és presidenta de la cooperativa Més 65, que és una cooperativa que està enfocada a la gent de més de 65 anys, i que està fent una feina extraordinària. De quina manera toqueu el tema de l'espiritualitat? D'alguna manera s'inclou en tot el que feu en la cooperativa?
0: Nosaltres intentem que la nostra feina que fem de manera voluntària, perquè la cooperativa és sense ànim de lucre i els que gestionem això ho fem de manera voluntària, intentem sempre recordar que els demés són aquesta part que necessita amor, que necessita que vegin que hi ha algú desinteressadament per repartir aquest amor, per propagar-lo i per fer entre tots una societat cuidadora i estimadora, per dir-ho d'una manera col·loquial.
1: Una cooperativa que neix a Taradell ja fa uns quants anys i que ja es pot dir que està extensa a tota la comarca d'Osona. Sí. Emília, podem recordar als oients de quina manera poden posar-se en contacte amb vosaltres si ho necessiten?
0: Aviam, tenim molts mitjans. El mitjà de la pàgina web perquè s'informin és 3w.més65.cat. El correu també és molt senzill: més amb lletres, 65 amb xifres, @més65.cat. I el telèfon és fàcil de recordar: 6 91 90 25 25.
1: Molt bé. Doncs, Emília, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres.
0: Gràcies per l'oportunitat d'explicar coses.
1: Una abraçada ben forta.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.
3: Però que maca, Ràdio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: La nit.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llençar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La venda ja cayó.
3: Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
4: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
5: Per tu
4: i per tots.
5: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
11: Ei, què fas, Sol? Que t'han deixat plantat.
12: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
11: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
12: Un Popox?
11: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
12: És?
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Propostes en xarxa.
15: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
16: Live Music Cuba Café, el bar de moda d'Empúria Brava. Fages de Climent 5, Empúria Brava.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.

0: Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
1: Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
2: Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. Atenció!

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Hola, bon dia. Jo em volia manifestar amb el sentit de... A veure, en primer lloc, sóc cristiana activa i activa de tota la vida. I haig de dir que m'estimo l'Església, molt. Per això em dol tant de que bisbes, que jo ja sóc una senyora gran, que els he conegut quan no eren bisbes i que tenien la llibertat de consciència de manifestar-se d'unes maneres que ara no els reconec, i els necessito. Penso que l'Església necessitem sempre, doncs, si no un guiatge, perquè ens hem tornat molt llestos, però sí un acompanyament dels nostres germans bisbes, em falta i em dol, perquè els hi manca aquesta característica fonamental del Crist, que és la llibertat. Llibertat que, evidentment, el va portar a la mort, només cal repassar els textos de Mateu, per exemple, no? Em falta reconèixer els meus bisbes, els sacerdots que havien fet camí, amb tanta i tanta gent que encara seguim a l'Església i que ens dol tant, perquè sentim l'Església com a mare. Potser cada vegada menys, però que voldríem una altra resposta, i no un plegament, i no un fer-nos sempre com si fóssim criaturetes petites. No, no, que és la premsa que vostès sempre treuen. Hem sentit el que hem sentit i hem viscut el que hem viscut. Bé, podria dir moltes coses, però no és ni lloc ni tinc temps. Bon dia.

0: De oca a oca y tiro, per quien toca.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: sabies que...
1: Les cloïsses poden viure molts anys i són de les espècies més longeves i duradores del món. Al 2006 tan sols es va trobar un exemplar de cloïssa de 500 anys d'edat a Islàndia i es deia Ming. Les cloïsses gegants viuen prop de 150 anys i encara que la mitjana comú de cloïsses que solen menjar és d'entre 3 i 10 anys, és un fet que hi ha cloïsses que resisteixen a passar a millor vida. Cada any afegeixen una estria nova a la seva closca. Mitjançant les petxines es poden aconseguir dades sobre els canvis al mar i al clima que es van produir durant la vida de l'animal. La cloïssa més gran del món és la de Geoduck, que pot arribar a pesar 7,5 quilos i es troba en les costes pacífiques dels Estats Units i al Canadà. De fet, a la Xina la consumeixen i paguen fins a $300 per exemplar.
2: La xarxa de comunicació local.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Què necessites avui?
1: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
2: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
1: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
2: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: a l'interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: És Ràdio Vila-sacra.

0: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: Això s'ha de tastar.
2: Clubdecuines.cat.
1: Un portal amb més de 3.000 receptes de cuina al teu abast.
2: I amb moltes més que entre tots podem anar proposant.
1: Entra i remena, tasta'l.
2: Cuines.cat.
1: Inscriu-t'hi, participa, fes votacions.
2: Cuines.cat.
1: La web al

0: Vallejo i tenim la gran sort que cada 15 dies ens en parla el de Vinyes i Vins. Víctor, ben tornat.
1: Hola, bon dia.
0: De què parlem avui? Va, dona el títol perquè me l'acabes de dir i m'ha encantat.
1: Paisatge en una copa.
0: Oh, que poètic.
1: Sí, la veritat és que sí. A més, és un recurs que fan servir molt quan vas a visitar un celler, no?, i els mateixos elaboradors, o quan fas una visita naturística, no et diuen, el vi és el paisatge en una copa, o el nostre vi és aquest paisatge a la copa. I jo crec que no van errats. En realitat, és una de les, dels productes que transmeten millor allò que l'envolta, allò que té sota el subsol, i després també les característiques del clima i l'entorn, no? Allò que li diem terroir, el terrer, el terruño, no? Moltes vegades, i de fet ja portem aquí uns quants programes en què surt aquest concepte, surt el concepte de terrer, el concepte de terroir francès, i la veritat és que sembla com si ens haguéssim inventat alguna cosa, que sigui alguna cosa que els elaboradors, els divulgadors del vi ens haguéssim inventat, però no és així. En realitat, en els últims anys s'han fet estudis, estan contínuament fent estudis dels sols, del clima, que al final t'adones que sí, que transmeten coses al mateix raïm, no?
0: Per tant, hi ha poesia, però també hi ha ciència, darrere d'aquest concepte.
1: A més, és una cosa que és bastant recent, no? És una cosa que hi ha per intuïció, ja se sap, i de fet se sap a partir, evidentment, de les grans regions vinícoles del món, les franceses, precisament, no?, en el qual hi ha el concepte ja ben francès, terroir, no?, i per tant són els primers que realment li donen molta importància als tipus de sol que estan, i fins i tot no només el sol, no només la part que tenim a sota, sinó en realitat el clima, el que intervenen, el que tenim al voltant, i després també quina és la seva exposició al sol, per exemple, no? O sigui, quin és el grau d'insolació que té aquella vinya,
0: si està ovada,
1: hores de llum solar, no? Això afectarà la maduració, i després també, evidentment, els terrenys el que faran és si tenim més o menys aigua, i per tant també ens suposarà un altre tipus de producció, i sobretot després de qualitats. Aquestes grans regions, no?, la Borgonya, no?, el Bordeus, el que fan, de fet, encara que li diem així, Borgonya-Bordeus, allà hi ha, diguéssim, desenes de denominacions d'origen que depenen del terroir. Moltes vegades són petits poblets, no?, de vegades són vessants d'un riu o una conca i una part de l'altre riu, i li canvien el nom. Aquí parlem de la regió del Penedès, per exemple, no?, una regió molt extensa, però no és el mateix, evidentment, el que es fa a les capçaleres del riu Foix, el que es fa a costat de mar, no? I això és una cosa que s'ha anat treballant en els últims anys.
0: El que passa és que, clar, hi ha tanta informació actualment en aquestes etiquetes o contraetiquetes,
1: sí,
0: i ni anem sumant més i
1: això
0: més,
1: mateix,
0: no?
1: Això mateix. La cosa és que jo crec que com a consumidors i com a persones que ens agraden el vi, està bé informar-nos una miqueta sobre això i deixar-nos portar també per la persona que ens guia. I també, diguéssim, al final, com sempre, per establir criteris, perquè volem aprendre, perquè volem saber, ostres, quin és el vi que m'agrada? I te n'adones que aquell vi t'agrada és perquè ve o d'un terroir o ve d'unes característiques comunes, no?, i a la qual també està bé tenir-ho en compte. Jo sempre dic, i de fet d'aquí ja ho he repetit alguna vegada, quan anem a visitar alguna fira, no?, com pensàvem el primer programa, d'empapar-te del paisatge, empapar-te de l'entorn, no?, que serà completament el del poble del costat, i que això al final acabarà definint i va estructurant una manera diferent de com són els vins. La cosa és que aquí a les nostres contrades és una cosa bastant recent, com dèiem. De fet, podríem dir perfectament 40 anys, en el moment en què deixem de fer una producció massiva, deixem de fer una producció de vi a d'ull, no?, en el cas, per exemple, del Penedès, o en Catalunya en general, podríem parlar de mitja península ibèrica, el qual era el vi era per produir a d'ull, i el qual no tenies en compte d'on provenia aquest raïm. Tu el que feies era ajuntar-ho tot, ho posaves a la premsa, i d'allà sortia el vi blanc de la zona o el vi negre de la zona. Hi ha molts cellers, persones que comencen, doncs, a pensar en tot això, sobretot quan tenen la pretensió d'embotellar el vi i de donar-li un toc de qualitat. Molt famós és Jaleón, per exemple, als anys 60-70, que en realitat mercat es col·loca el Pla del Penedès perquè busca un terroir específic. Ja va amb aquesta, manera de pensar, pensant que, ostres, busco un lloc per fer un vi a la francesa. El primer que has de fer és triar quin és el terra més adient a allò que tu vols produir. Per tant, és com dels primers, no?, i el seu equip, després que ho pensen a pensar en que allò donarà una producció i una, i unes qualitats diferents, no? I després ja comença, doncs, tota la resta de cellers, després també com pioners, no?, Carlos Esteve el Garraf, no?, el qual identifica quins són aquells elements també que són característiques del terroir, del terra, no?, perquè siguin identificadors del teu vi, no? Això fa, doncs, que doncs tinguem una varietat molt àmplia. I jo crec que ens hem de deixar emportar també per això, eh? O sigui, per que ens informin i sobretot per les últimes tendències, sobretot amb això, amb els nous vinyataires, que tenen molt en compte el seu terroir i, per tant, també buscar l'optimització.
0: Si ho mirem en clau catalana, clar, de tipus de sols, que és una de les variables, si no la més important, que marca aquest terroir, aquest terrer, n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts. La veritat, segons l'Incavi, per exemple, que ara últimament està fent estudis molt en relació amb els sols, i ara fins i tot està fent un estudi sobre com afecta l'entorn a la vinya, tant els boscos com la massa arbòria, no?, les flors, no?, les herbes que ens trobem al costat de la vinya acaben afectant també el que és la part del gust i l'aroma dels vins. En el cas dels sols, que és una cosa que van començar a fer-se sobretot als anys 80, clar, identifica, doncs, diferents sols, no? I sí, els sols calcaris, no?, els més argilosos, per exemple, de calcaris en trobem aquí, no?, el que el Penedès és un, potser, dels entorns en què trobem uns sols, doncs, més calcaris, amb aquesta terra blanca, si ho vam identificar, no?, els que ens esteu escoltant, no?, que sou o del Baix Penedès o de Marina, no?, totes aquelles pedreres que tenim que ens treuen aquest carbonat càlcic, evidentment aquell terra és completament diferent i és bastant excepcional i únic. També en algunes zones de la comarca del Priorat, sobretot allò que va més avasat a la part també del Montsant, en trobem, no?, de carbonat càlcic. El que fan és que sigui una acidesa equilibrada i un perfil molt mineral d'aquests vins. Ho hem d'identificar així, si és el que surt al final de com són aquests vins. Després, quan parlem d'argilosos, que ja ens anem cap a Déu Terra Alta, Montsant, l'argilosos és quan tenim el terra vermell, eh? Aquells que aneu o que feu recorregut per les Espanyes i creueu, no?, Rioja, aquell terra vermell que trobem, grans sessions de terra roja, no? Allò és el que caracteritza els vins de Rioja, aquell subsol, aquell terra. Al moment que ens anem a la muntanya trobem les coses diferents. No és cada vegada que veiem un paisatge vermell, vermellós, terres vermelloses, és perquè tenim argila. Què té l'argila en contrari amb el calcari? El calcari és molt porós, l'aigua s'escola, en canvi l'argila és impermeable i llavors el que fa és retenir aigua. Per tant, ens donarà, tant de producció com de qualitats, completament diferent. Terra Alta, Montsant, en trobem d'argilosos. Els granítics, aquí ja trobem ja, diguéssim, com seria com allò, el substrat nostre, no? També a Montsant en trobem de granític, a Priorat en trobem de granític, no? Fa que siguin vins també molt complexos i amb molt de caràcter. Abans us he dit, els argilosos ens donen així també estructura i cos, eh? Els vins, zones, no?, argiloses que podem trobar aquí al Penedès, doncs també en trobem de vins, doncs també amb molta característica comuna. I després aquells que són molt especials, que de fet ja identifiquen un terroir molt específic i que és molt conegut a Catalunya, que és la Llicorella, és aquesta pissarra de la denominació d'origen de qualificada Priorat, eh? Aquí hi ha fins i tot de regió d'origen qualificada com a lloc excepcional que trobem aquesta pedra, tots aquells que heu anat a Priorat, no?, aquella pissarra que s'esmicola, no?, i aquells ceps tan petitons, sobretot aquells que som del Penedès, ens sobta molt arribar al Priorat i veure aquells ceps que no aixequen ni 50 centímetres del terra, no?, i que estan allà, doncs, repartits per aquell territori tan feréstec, tan dur, no?, amb una xarxa d'arrels que han d'anar a buscar l'aigua, que es pot estirar fins a 30 metres, no?
0: Això 30 metres.
1: Això fa, doncs, que al final el cep pateixi molt. I, per tant, el que tenim és un gra petitó amb molt bona qualitat. Eh? Aquests tipus de sols que pateixen molt al final ens acaben donant també una bona qualitat. I després també aquelles margues, les margues que serien com aquesta barreja entre argiles i el calcari, que trobem molt comú també al Penedès. I després, per exemple, també viu a l'illa, que també és una zona a la qual trobem, no sé, aquest equilibri. No és, com dirien en castellano, no es baladí, no? Que el xarel·lo i la pansa blanca, que són cosines germanes, que són la mateixa varietat d'una banda a l'altra, estiguin en aquests sols d'amargues, no? I que al final ens dona aquella, no? Ens dona qualitat i ens dona també productivitat, no? Que també és aquest equilibri que sempre es busquen. Tot això fa que sigui, doncs, vegeu un mapa complex, no? Un mapa superric, vale? I ho hem de tenir en compte sempre. Jo crec que és una cosa en el moment d'estar on vi, hi ha això, hi ha aquest paisatge, hi ha aquest terra, no? I de com es treballa, fins i tot com l'elaborador, el pagès, ha treballat aquella terra per aconseguir allò. No és el mateix treballar, això quan parlem de Priorat, no? En el qual costa molt que allò creixi, no? I que, a més, llocs inaccessibles, no? Es diu, no? Moltes vegades es diu aquesta frase romàntica d'agricultura heroica, no? Que és, al final...
0: Tornem a la poesia.
1: Sí, la poesia, allò sempre... Oh, l'agricultura heroica que es veu al Priorat, no? De la gent, no? És que el pagès que s'ha d'enfilar, no? Que s'ha de bancalar per poder treure sol, no? A una zona a la qual, doncs, possiblement és més complaent treballar-la, no? Com pot ser aquí, a la Plana del Penedès, no? Zones, doncs, que són més amables i més fàcils, de més accessibilitat. Això sí, després ha d'haver la sensibilitat del productor per trobar quina és l'essència, no?, d'aquell terroir. I jo crec que aquí a Catalunya estem fent una feina molt, molt, molt bona i molt excepcional en molts casos. Jo sempre dic amb tot el que té a veure amb la persona, no?, les persones que hi treballen, no?, i les persones que al final decideixen són, a veure, com són de sensibles amb allò que es troben al seu voltant.
0: Hem voltat per Catalunya explicant com són els diferents sòls que hi trobem i tornem a casa, al Penedès. Aquí també hi ha un treball de zonificació que intenta explicar aquests diferents paisatges, no, Víctor?
1: Doncs sí, de fet, demà dels mateixos productors. Els mateixos productors demanaven, no?, també una zonificació. No estem anant al cas francès, no estem anant d'aconseguir mini-ideos, però sí tenir-ho en compte. De fet, en tenim 10 de zones al Penedès identificables pels seus sòls i també pel seu entorn, no? I a més, la qualitat i la producció varien amb això, no? Començant des de dalt cap a baix, no? Alts d'Encosa, tota la zona ja que tenim a l'Alt Penedès, ja tocant a Noia, no? Tota aquella zona de la Llacuna, per dir-nos d'alguna manera, ja n'hi ha, no? Santa Maria de Miralles, no? Tota una zona en què ara hi ha vinya allà, allò, clar, alts alçades, no? La temperatura és completament diferent, tenen una influència més atlàntica que mediterrània, per tant, al final tenim una producció completament diferent. També altitud i sòls calcaris. Després la conca del Foix, aquesta ja seria una manera una mica més transversal, i si seria com els voltaríem, doncs al voltant seria com una llengua que va de Sant Martí Sarroca, no?, els monjos, no?, tota aquesta plana que trobem, però també en zones en què el Foix també el que ha treballat és el paisatge, i tenim aquestes vinyes de banda i banda, no? Això també fa, doncs, que tinguem, doncs, aquests sols amb una gran qualitat, de fet, i a més molt equilibrats en quant a producció i qualitat. Els costers de la Noia, aquí ja trobem, doncs, la part, diguéssim, més oriental, no? Aquí sí que tenim costers, o sigui, la Noia s'ha encaixat en el territori i, per tant, crea unes fondalades i crea també, doncs, uns costats i unes vessants del riu que el fa bastant diferent, no? Acompanyat amb la Noia trobarien tant els costers de la Bernó, vale, que seria, diguéssim, un afluent de la Noia, i també, doncs, trobaríem la vall del riu de Villes de Noia, o sigui, tota aquesta banda que trobem aquest riu encaixat, no? Aquest sol és completament diferent, o sigui, en 100 metres et canvia l'altitud radicalment, per tant, ens donarà caràcter també als vins que hi ha en aquella zona, i a més, microclimes. Després també tenim els costers del Montmell, no? Aquesta ja teníem, no sé com seria, com al costat del que seria les capçaleres del riu Foix, i que seria la part del Penedès superior que se li diu, i això mateix, o sigui, tenim gairebé un altiplà, o sigui, un altiplà calcari, no?, que està allà dalt, no?, ja tocant ja tot el que és, fins i tot Conca de Barberà. Després, per l'altra banda, ja cap a últim, el massís del Garraf, també molt identificable, perquè són els calcaris pobres, que són uns vins molt característics característics, amb una humitat molt alta, capacitat de guarda bastant excepcional. I després tindríem la Marina del Garraf. Quan li diem Marina del Garraf, no sé si és el que toca mar. Evidentment, l'influència marítima directa del mar, doncs que la trobem des del Baix Penedès, de fet Baix Penedès i Garraf com a comarca és on trobem els vins també molt molta salinitat, no? Aquesta influència del mar que el fan completament diferent. I després, evidentment, ja acabant amb el que tenim aquí els turons de Vilafranca. Ara que li diem turons de Vilafranca seria com aquesta zonificació del voltant muntanya de Sant Pau, Vilobí, no? D'aquest entorn, no? Bastant característic, i depèn de planes i de turonets, petits turonets, no? Això que ens diu de vegades, això sembla la Toscana. Doncs això, aquest paisatge atoscanat, que trobem en aquest entorn, doncs també. La cosa és deixar-nos guiar pels productors, els elaboradors, que ens diguin ells d'on prové això i que ens diguin el que són. I us ho diran d'una manera apassionada i que podeu identificar perfectament.
0: I gaudir d'aquests vins.
1: Això mateix, això és el final. Tot és el final. Deixar-nos seduir, deixar-nos portar també per la poesia,
0: que
1: al final, com hem vist ara, té un origen, diguéssim, bastant singular.
0: Sí. Sí, hi ha ciència darrere.
1: Això mateix.
0: Víctor Cornejo, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins d'aquí 15 dies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
2: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
1: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els 4 bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels 4 bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
3: Perquè no et manipulin més el cervell, aquí Ràdio Vila-sacra és el remei.

Em diuen el veí del tercer que viu sol, o el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: ara. És ara en la quietud d'aquest migdia que m'és permès de refer en somnis un record. Era un dia de canícula. Tu treies aigua d'aquell pou i fent un vol del clot de les teves mans vas oferir-me'n. A cada glob t'anava besant els palmells.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: No estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra.
3: La diferència. Confirmat.
4: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Tanca els ulls.
7: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
8: Històries plenes de dolor.
9: Hem d'assumir que no sempre curarem.
8: Històries plenes de vocació.
10: Estàs més o menys contenta?
11: Jo estic contenta. Sí, viva, estic contenta.
8: Històries plenes de vida.
12: És Ràdio Vila-sacra.
13: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
14: Qualsevol manera!
15: Tots els nostres records.

0: I parlant d'emocions.
1: 86.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Venia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Per tu, sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La llegenda de la nit de Sant Joan, segona part. Havíem acabat en què escoltàvem

0: que descobríem els contes i la falguera. I la història continua així. Però no l'hem vista mai amb les flors, va dir una mica decebut el Marc, recordant les classes de biologia, i que ja l'ha vista, aquesta planta, al bosc, algunes vegades. La llegenda diu que aquesta planta floreix només aquesta nit màgica de Sant Joan, la nit més curta de l'any. En altres països la celebren i molt semblant, com aquí. Es fa un foc de les coses velles o d'una nina de palla, que significava el desprendre's de tot el que és vell i començar de nou, fer net. La gent feien els balls en rodona, que hi diuen xorobot. Sembla una mica a les sardanes. I després, quan el foc ja era més baix, saltaven per sobre per deixar tot el mal de les seves ànimes dins del foc que cremava, cremava i ho netejava tot. Després es banyaven al riu o al mar. I les noies, que tenien unes corones maques de les flors sobre els seus caps, les deixaven corrent per l'aigua. Aquesta nit màgica, on el foc era el seu protagonista, també era la nit de l'amor. A vegades, inclòs, hi ficaven unes espelmes petites enceses i aquestes corones il·luminades semblaven estrelles dins de les aigües fosques del riu o del mar a la nit. Ha de ser molt bonic. Tu vas veure tot això? Preguntava la Maria. Sí. De fet, jo mateixa també ho vaig fer, li va respondre l'àvia. I per què ho feien? Perquè els nois puguin agafar alguna corona i si arribaven a capturar és perquè estimaven la noia que la duia abans. I així es formaven les parelles. Just a mitjanit, qui va arribar a formar la parella anaven al bosc a buscar la planta màgica. Segons la llegenda, just aquesta nit podrien trobar la falguera que floreix. Però la flor només la podrien veure els que tenien l'amor verdader entre ells. La seva flama interior els il·luminava per poder veure-la. Diuen que la flor és vermella, com un foc, i la parella que la veia haurien de donar un petó i fer un desig comú i es realitzaria. Ara entenc. Potser per això aquests mineirons són com unes llavors del foc d'aquesta planta i tenen la seva capacitat màgica, poder convertir el somni en la realitat. Pot ser així. El foc d'amor és una força màgica i poderosa, va respondre l'àvia. I va afegir, i ara a dormir. Qui sap, potser us trobareu, us somieu aquests mineirons. No oblideu demanar-los explicar una altra llegenda.
1: Rondalles a peu d'escala.
2: Carme Ruscalleda.
3: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
2: Infermeres.
3: Infermeres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de 1.000 milions de dòlars durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Així consta l'informe financer anual que el president nord-americà ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada per fills de Trump, juntament amb l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. La Casa Blanca nega que s'estigui aprofitant de la seva posició com a president del país i que hi hagi un conflicte d'interessos. Les xifres, en tot cas, són molt superiors a les de l'any passat al seu retorn al poder, quan va declarar uns ingressos d'uns 600 milions de dòlars. Això s'hi afegeix que la revista Forbes estima el patrimoni net de Trump en 6.000 milions davant dels 2.300 de l'any 2024.
2: Ai! Dentispray.
3: Denti què?
2: Dentispray.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: Ja coneixes l'actualitat, ara

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Jané Riba.
1: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
3: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
1: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
4: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del celler Sumarroca.
5: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
6: Recull informatiu Ràdio Vilasacra.
7: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
8: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oniria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oniria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Si lligues de forma invasiva, malament. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament. Si insisteixes, malament. Si opines sobre els cossos de les noies, malament. Si actues així, estàs agredint, ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor. Josep, 77 anys. Maria del Pilar, 77 anys. 7 anys festejant, vivint cadascú a casa seva.
3: Jo estic jubilat, porto 5 anguines de pit, bueno, una història de metge. O sigui, hi havia una doctora molt amable, em van tindre una confiança de temps, perquè hi anava bastant seguit, m'he quedat viudo, i t'has quedat viudo, Josep, sí. I què faràs ara sol? Dic, ah, no sé, però fa la feta que jo sol no puc viure. Em truca, em diu, escolta, Josep, truca aquest telèfon i digues que és de part meva, que sóc la doctora Garrido, que t'envio amb aquest telèfon. O sigui que, a veure si contesten.
4: Jo me casé, me marxé a França, i la cosa no fue bien, i volví para España. Estaba viviendo con mis padres, por desgracia los dos se me murieron y estaba sola completamente. Iba la doctora Garrido y ella siempre me aconsejaba, tú no estás bien sola, tú no estás bien sola, tengo que buscarte a alguien. Y de la noche a la mañana me dijo que tenía un paciente que para salir a pasear, para acompañarlo y que probara, que no me costara nada.
3: Truco la señora Pilar Cuenca y, ah, soy yo. Ah, pues mire, yo soy José Masip, de la doctora Garrido. Ah, pues sí, que estuvimos hablando de encontrarnos un día, ir a tomar café y conocernos. Y efectivamente, yo el diumenge em poso d'anar a la Chinochano i no crec una senyora elegantíssima que deia, dic, ui, papito, si és aquesta, jo no puc arribar a aquesta, que no t'obrigueu.
4: Jo pensé, bueno, serà ell, no serà ell. De momento no me hizo el tilín que le hizo a él.
3: Bueno, presento, soy José. Ah, pues eso es Pilar, ¿eh? Pues, bueno, vamos andando un poquito y nos vamos a sentar en algún sitio y tomar algo. Y así lo sé.

0: I parlant d'emocions.
1: 76. Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: El pinyol operístic. La paraula pinyol és, en origen, una variant de pinyó. La llavor que trobem quan s'obre una pinya de pi. Les paraules pinyol, pinya i pinyó estan emparentades. I igual com els pins formen part del nostre paisatge, els pinyons són un ingredient de la nostra cuina. El pinyó és una llavor, el germen en què es concentra el futur en potència d'un ésser viu. Com que aquest ésser en potència és un pi, els pinyons tenen un gust intens que recorda la fusta i la resina. Pel que fa al pinyol, tot i que per evitar feina i molèsties als consumidors ara es fan taronges i síndries sense llavors, encara ens queda la fruita de pinyol, que conserva el cor de fusta. Préssecs, cireres, albercocs... Tant pinyols com pinyons són llavors cobertes d'una closca dura. I tot això, què té a veure amb la música, podeu pensar? La cosa és que un pinyol també és una nota aguda i sostinguda donada per un cantant, en què demostra les seves habilitats. Però de pinyols també en pot fer un instrument. A les sardanes destaquen els de tenores i tiples, però també en fan fiscorns i trompetes. I els pinyols llargs, de molts compassos, fan les delícies dels sardanistes. Això ens ho ha dit un especialista en la matèria, anomenat precisament Ignasi Pinyol. La paraula també serveix per referir-se a un moment culminant en altres àmbits, el pinyol d'una conferència, d'un drama o d'una festa. Un pinyol és el nucli dur, el centre, la part més intensa d'una peça de fruita. A partir d'aquí, per extensió, ve aquest ús de la paraula pinyol aplicada als moments culminants d'una òpera, quan el cantant o la cantant fa una nota aguda i llarga i el públic l'escolta en tensió, pensant si se'n sortirà. Si se'n surt bé, hi haurà aplaudiments, bravos i públic dempeus. Ara, si el pinyol falla, ai, llavors potser no li llançaran fruita de pinyol, sinó algun tomàquet.
3: És l'hora del pati.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui al Banyà.
2: Prop de la Muga, al Banyà. Avui com ahir, cultiva la terra que es manté viva i afanyosa de fruitar. Si Bassegoda i Llorona dels seus béns l'han fet hereu, sota els flancs del Pirineu té el Puig del Fau per corona. Amb una ermita que viu solituds ultrapassades per les formigues alades mortes en vol transitiu. Faldàs avall, la ruïna de Sant Cristòfor dels Horts i dins la dansa dels morts que entrant al cercle el conmina. Sant Feliu de Carbonils sap que és la mà de la terra, la que piament l'enterra en el fossar dels humils. Només en la fondalada s'obre la llum Riu Major, com un clavell de pastor assistit per la rosada. Ara cinta, ara mirall, que l'enllaça i el subjuga, el Banyà veu com la Muga la cotxa dins la vall.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

Ubicat al sud-est d'Àfrica, hi ha un fenomen natural veritablement únic. Les dunes de sorra de color vermell intens que envolten la regió de Sossus Bley. El que fa que aquestes dunes siguin excepcionals és la seva aparença espectacular, que els ha valgut de títol de les dunes més altes del món. Les dunes de Sossus Bley s'eleven fins a alçades impressionants, algunes aconseguint més de 300 metres, cosa que les converteix en un lloc de bellesa majestuosa i una escala aclaparadora. El més vistós és el color vermell profund, que és el resultat de l'alta concentració d'òxid de ferro a la sorra i que crea un contrast espectacular amb el cel blau i la vegetació esporàdica de la regió. Però el que fa encara més especial aquest lloc és la manera de com la llum de matinada i el capvespre banya les dunes, canviant els seus colors de manera dramàtica, des de tons vermellosos fins a daurats. Aquest fenomen crea una experiència visual impressionant que atrau a fotògrafs i amants de la naturalesa de tot el món.

0: llestos.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
3: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, i a mi que em busa el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
2: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Busca, compara i tria lliurement. Queda't amb el que més t'agradi tranquil·lament.

0: L'espai curiós.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Mira, hi ha dues coses. Primer, la generositat, mai m'ho hagués imaginat, eh? I això és una cosa és emocionant. Aquesta generositat, aquesta cosa humana que tenim els humans, m'ha fet emocionar moltíssim, no? Això és per un cantó, la cantó humana, la vessant humana i la vessant artística. Per l'altre, destacar, és que això no surt com una flor d'estiu, sinó gent molt talentosa i no para, tal com és el món de competitiu avui en dia. És apostar pel futur. No, gràcies a vosaltres, per l'ajut que em feu.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Salut i humor!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Camina, corre, neda, agafa la bicicleta, tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. Els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu.

0: Aviam.
1: Gent normal. Gent normal.
2: Ens agrada ser ben normals.
3: També és veritat.
4: Ah, d'acord.
5: Raro, eh?
3: De veritat.
5: Què, cantem?
4: Cantem.

L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar, vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.

0: Escolta.
1: El meu pare es va suïcidar. Em van trucar a les 8 del matí, el meu cosí, que el meu pare acaba de suïcidar-se. El suïcidi com a tal, una vegada confirma la mort, ho agafa Mossos d'Esquadra, és un acte judicial, molt fred tot, que venen al cap mil estrones, no? Què has fet, què no has fet, què està passant, no?
2: La història d'en Jordi Costa comença amb una pèrdua personal. El seu pare es va suïcidar i això va obrir un procés llarg i difícil de dol.
1: Jo em vaig sentir amb un buit i una soledat, sobretot quan vaig arribar a casa, que vaig dir, i ara què? Que no l'havia sentit mai, no?
2: Ni ell ni la seva germana, l'Eva, van trobar un lloc a la demarcació de Girona on poder compartir la seva experiència. Per això van decidir crear Avinyonet de Puigventós, una associació específica per evitar que d'altres persones en la mateixa situació se sentissin perdudes i desorientades.
3: Neix amb això, amb aquesta voluntat doncs, de trobar-se amb altra gent, crear un espai on te puguis parlar, compartir i no sentir-te sol.
2: Un cop constituïda l'associació, una de les primeres iniciatives ha estat editar una guia amb informació pràctica sobre com afrontar les primeres hores després de la pèrdua, quins tràmits cal fer o quins són els recursos d'ajuda que hi ha disponibles.
1: Que fa una mica la reflexió del que està passant i el que passarà, no? Que és un acte judicial, que això és lo normal, que hi ha d'anar a l'autòpsia, que és lo normal, quan estigui l'autòpsia has de triar la funerària, has de triar el taüt, has de triar-ho tot. Bueno, hi ha una sèrie de tràmits que has de fer, sí o sí.
2: Un llibret que han autofinançat i que han elaborat a partir de testimonis d'altres famílies i amb l'assessorament de professionals com l'Aroa Cortés, la psicòloga que els acompanya. Ella també és una supervivent.
4: Tener que pensar en todo esto cuando estás en ese momento de qué ha pasado, cómo me enfrento y con todas las emociones que vienen asociadas, ¿no? La culpa viene implícita normalmente, también está la tristeza, ¿no? La rabia, las miles de preguntas de ¿y si hubiera hecho? ¿Y si no hubiera hecho? ¿El por qué? Y además la parte administrativa y legal. La guía al final quiere arrojar un poco de luz, tanto para ti como superviviente, de entender de que lo que sientes es normal, de saber de vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y además saber a quién tienes que acudir en cada caso.
2: Segons els experts, el dol per suïcidi és diferent d'altres tipus de pèrdues perquè sovint inclou sentiments de culpa i preguntes sense resposta. Parlar-ne és essencial, diuen, per no quedar atrapat en l'aïllament. D'aquí la importància de que hi hagi un acompanyament des del minut 1, el que es coneix com la postvenció. La psicòloga Mònica Conill alerta dels riscos de que no hi sigui.
5: Si d'entrada no se'ls fa aquest acompanyament, com que és un tipus de pèrdua que té associat pues, un estigma, unes dificultats de comunicació, un silenci, a vegades sentiments molt profunds de culpa, vergonya, doncs hi ha molt de risc de desenvolupar el que nosaltres diem un dol complicat. I aquest dol complicat va associat a altres riscos, com poden ser desenvolupar trastorn per estrès postraumàtic, trastorn per depressió, trastorn per ansietat i fins i tot risc de suïcidi. En aquest tipus de dols, el risc és un 65% molt més alt de fer intents de suïcidi que en qualsevol altre tipus de pèrdua.
4: Hacer un buen acompañamiento también es prevención para que no haya un suicidio, porque ser superviviente implica muchísima soledad. Hay mucho camino hecho en torno a la prevención, que falta mucho camino y faltan muchísimos recursos. Pues imagínate con la posvención, que es algo que realmente acabamos de empezar a hablar de ello.
2: Des de l'associació, el treball d'en Jordi i l'Eva, però, no acaba aquí. Amb la mort del seu pare, es van adonar que no tenien ni idea sobre com explicar el suïcidi de l'avi als petits de la família. És per això que han elaborat una segona guia amb els principals consells sobre com acompanyar els menors en aquest procés.
5: Què és important? Doncs, evidentment, dir la veritat, evidentment, amb paraules senzilles. Per tant, dir la veritat vol dir utilitzar la paraula mort, utilitzar la paraula suïcidi, donar-li espai perquè pugui expressar el que està sentint en aquell moment, validar les emocions que pugui estar sentint, no? Perquè els infants tant pot estar plorant com de cop i volta anar-se'n a jugar, no? Llavors hem de poder entendre que ells gestionen el dolor diferent que els adults, no? I llavors, bueno, doncs poder parlar de naturalitat, amb naturalitat, no? Dintre del dolor de l'experiència, per tant evitar estigma, evitar secrets, no? I al final també és poder donar-li a l'infant un espai de seguretat.
2: Les guies s'han distribuït en els CAPs, biblioteques, funeràries i farmàcies de l'Alt Empordà i estan pensades sobretot pel món rural i les comunitats petites, on el suïcidi encara es viu amb més vergonya i silenci i on els recursos són menors. Una iniciativa amb la que es busca reduir l'estigma, obrir espais de suport dins la comunitat i intentar que davant d'una pèrdua tan difícil ningú se senti sol.

0: 妈。
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
7: Oh.
6: Ole.
7: 100% Empordà.
8: Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un mes de començar la verema, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que s'està canviant la manera de beure. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
3: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
5: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
3: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
3: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
7: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
3: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
7: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim.
3: Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda com ara els Aperol Spritz.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
8: Continuem i ui, el que tenim.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La Clara Sánchez Castro és periodista de professió i cantautora d'afició. Porta 4 treballs enregistrats amb la curiositat que cada un l'ha fet amb un nom diferent. El primer com a Clara, el segon Clara Sánchez i els últims Clara Bonfill, que és el seu segon cognom. El tema que escoltarem avui, La Venera del Nàufrag, va ser el que la va donar a conèixer amb una excel·lent música que li va fer l'Antoni Mas. Es pot trobar en el seu primer àlbum, Autorretrat. L'escoltem.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja?
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Tanca els ulls.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, jote.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt. Perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes... I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
7: Participa amb nosaltres!

0: Això és l'actualitat. Ara... Augmenten els casos de depressió i ansietat a causa de la crisi a les comarques gironines. La xarxa de salut mental d'Elias va atendre 25.000 persones l'any passat, 3.000 d'elles amb trastorns greus. L'equip del tonticiari, format per dos estressats i tres persones que fa setmanes que no dormen, ha sortit al carrer per veure què n'opinen els habitants de Girona sobre la notícia. Bon dia, senyor. Vostè què n'opina sobre l'increment de malalts mentals a Girona?
1: Hola, tele.
0: No, si això no és la tele, és la ràdio.
1: Ostres, on hi ha ràdio?
0: Bé, millor busquem una altra persona. Disculpi, senyora, ha sentit lo de les malalties mentals de Girona?
2: Hola, sóc la Francisqueta. Mira, el que jo penso és que estem tots locos. Tots locos! Alguna altra pregunta, nena?
0: No, no, ja en tinc prou. Disculpi, senyor.
3: Callase, boluda, no tengo tiempo. Estoy buscando la llave de mi coche.
0: Però si les té la mà.
3: Ah, sabe más que yo, sabe más que yo.
1: Oh, ya,
0: Bé, ja en tinc prou per avui. Torno a l'estudi, ja.

0: els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals.
5: Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa...
6: Ningú pensava que això pogués passar.
5: I ara és massa tard. És massa tard.
7: S'hauria pogut evitar.
4: Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
3: El debat sobre la gestió dels residus ha tensat el ple de Ripoll després que l'equip de govern plantegés limitar fins a finals d'any el conveni amb el Consell Comarcal. L'oposició acusa Aliança Catalana de posar en risc el model comarcal i de condicionar-ne la continuïtat a l'aprovació de la nova taxa de residus, mentre el govern defensa que vol garantir la seguretat jurídica i econòmica del servei. Aquest dimecres 1 de juliol ha començat la restricció diària de vehicles de quatre rodes a l'espai natural. Una mesura que s'allargarà fins al 31 d'agost entre les 9 i mitja del matí i les 4 de la tarda. La barrera de la Torre d'en Sastre ja controla un accés que només està permès per a motos, bicicletes, veïns de Roses o visitants amb reserva. La zona sud de l'Estany, i més concretament la zona entre la Pesquera Santa Rosa i el Camp de Regates, presenta un nou aspecte. Gràcies al finançament dels fons Next Generation, l'Ajuntament ha pogut refer la mota i la vegetació, replantar arbrat, delimitar la zona de passeig i instal·lar unes noves passeres. El Museu d'Història de Girona ha estrenat una exposició temporal sobre l'evolució del moviment LGTBIAQ+. Una exposició que vol reivindicar els anys de lluita que porta el col·lectiu i demostrar que encara tenen moltes més forces per seguir-ho fent. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha presentat el cartell d'enguany de la Festa Major. Destaca per la seva originalitat i identitat. L'autora del cartell d'aquest any és Patricia Trujillo. Fins al 14 d'agost està en marxa el campus d'estiu del Futbol Club L'Escala. Aquesta nova edició està dirigida a nens i nenes de 5 a 15 anys que volen gaudir del futbol, millorar les seves habilitats i participar en diferents activitats recreatives durant les vacances. El Racing Prix celebra la seva tercera edició per continuar repetint l'èxit. Comptarà amb algunes proves noves i dos equips amb participants nous respecte a les dues edicions anteriors. Se celebrarà el proper 22 d'agost a la plaça de Braus d'Olot. Començarà a les 8 i abans i després de l'acte hi haurà food trucks i música.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
9: Oh, deixa'm!

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
2: Radiovilasacra.cat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: No heu entès res, no és problema vostre.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Nou robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Els lladres no donen pausa i la policia no dona l'abast. Enxampen dos ocupes reincidents dins d'una segona residència a Empúria Brava. Els propietaris van alertar la policia perquè no podien accedir a l'habitatge situat al sector Delta Muga després que els haguessin canviat el pany. Un altre problema que tampoc s'atura. El govern planteja un tren de rodalies cada 30 minuts entre Maçanet i Figueres. Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatges diaris al 2040.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: I parlant d'emocions.
6: 29.
7: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
7: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
8: Festa Festa amb Amadeu Carbó.
9: Quan fa que no vas al dentista?
10: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
9: Demana cita ja al 900 131 002 o a ioa.es.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci? Un llibre. Música o ràdio són molt més saludables.
2: Canvi de tema.
3: I parlant d'emocions...
4: Sent.
5: Vale.
6: Salut i humor.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: viatge en el temps.
1: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
2: 972 51 12 68.
3: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
4: Hi ha llocs que es viuen, que s'escolten i que recorden molt temps després que s'acabi l'estiu. L'Empordà és exactament això, on l'estiu sona millor. Una emoció compartida entre sa majestat tramuntana, el mar Mediterrani i la música en quasi tots els seus vessants. Tot s'omple de melodies que converteixen cada nit en un cel estrellat. Aquí, la música no és només entreteniment, és una manera de connectar amb el paisatge, amb la gent i amb aquella sensació de llibertat que només l'estiu sap donar. L'Empordà ha aconseguit convertir-se en una de les grans capitals culturals del país, gràcies a una oferta musical extraordinària, demostrant que la música continua sent una de les formes més autèntiques de compartir emocions. Però l'oferta va molt més enllà. La música i el paisatge dialoguen d'una manera tan natural que continua demostrant que la cultura és també patrimoni viu, capaç d'unir generacions en un mateix escenari. On la música, la reivindicació, el patrimoni i la gastronomia prenen una personalitat pròpia que només l'Empordà podria oferir. Aquí no cal escollir entre cultura i passatge. Tot conviu, tot suma. En un món que sovint viu massa de pressa, l'Empordà ens recorda que encara existeixen espais on aturar-se, respirar i sentir. I quan la música acompanya aquest privilegi, es converteix en memòria.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetirás.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
5: El poema que he escollit es diu Gats i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats sota l'olla que besava. No gaire lluny, deia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
4: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embadalits.

0: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
1: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
0: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
2: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
4: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
5: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
4: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
5: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
4: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
5: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
4: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
5: A Alemanya, un dels pares almenys ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
4: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.

0: fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament amb la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, avui comencem amb el mapa del geopotencial a 500 hectopascals, on es pot veure aquesta dorsal que ens comença, bueno, ja fa unes jornades que ens està afectant i que les properes jornades se'ns anirà tirant a sobre. Especialment l'est de la dorsal se'ns està apropant i això farà que l'estabilitat predomini a tot el territori, una estabilitat que serà responsable que no creixin nuvolades de tarda i que tampoc s'esperin ruixats. A més, en superfície es veu que aquesta dorsal també hi té reflex i que és la responsable, com ben vam dir ahir, de que bufi el vent de tramuntana i de mestral. Una tramuntana que serà la responsable d'aquest avís de calor nocturna perquè fa que la temperatura no baixi tant durant la nit. I a més, durant el dia, el mestral fa que es reescalfi l'aire, sobretot a la zona del litoral sud, i que es puguin superar els llindars de calor. S'espera un ambient assolellat a tot el país, amb una temperatura mínima que serà una mica més alta que la del dia anterior, i ens plantarem al migdia amb una temperatura màxima que serà més alta que la d'ahir i que podrà arribar a 38 graus a punts de la Vall de l'Ebre i també a 37 a punts de Ponent. Sobretot i especialment de cara a diumenge i també dilluns, una tendència que de cara a la setmana que ve no anirà a la baixa i de fet es preveu que hi hagi un episodi d'onada de calor que podria començar el mateix diumenge. Per tant, el mitjà termini es podria resumir amb estabilitat, ambient assolellat i una pujada de la temperatura.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Segurament, moltes vegades hem sentit parlar de mira, aquell té un premi de ballar el hula hoop, o aquell altre té 5 estrelles Michelin i 4 Michelon. Potser hem sentit parlar també, sense cap mena de dubte, de les pel·lícules que han guanyat.

0: 12, 8, 3, un Òscar a Hollywood, veritat? I també hem sentit parlar segurament dels premis de Ràdio Associació, dels Goya o dels premis de la truita més ben feta. Però potser el que ningú ens parla o no hem sentit parlar mai, o potser no es pensa, és que perquè et donin un premi a qualsevol concurs t'has de presentar com a candidat. És a dir, si tu no et presentes a un concurs qualsevol, sigui el dels Michelin, sigui el dels Michelon, sigui els Goya, sigui els Oscars, sigui els de Ràdio Associació, si tu no et presentes, no et donen premi. Pel que ens fa entendre, segurament o possiblement, que no és millor aquell que guanya un premi, sinó a lo millor aquell altre que ni es presenta, ja que els premis, com les audiències de ràdio o televisió, tenen el seu truc. Del like, o dit d'una altra manera, dels me gusta de la xarxa social, ja hem parlat en aquesta emissora, de la mateixa manera que hem entrevistat a la responsable de Sofres del control d'audiències. I on ha quedat demostrat que pots comprar tants me gustes com diners vulguis invertir. I és que, com sempre us diem en aquesta, la vostra emissora, no creguis tot el que sembla, perquè una cosa és semblar i l'altra és la realitat. Demana sempre proves reals i que puguis confirmar quan una cosa o altra sentis parlar.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: informació, música, entreteniment. Abans. Ara. Ràdio Vila-sacra.
1: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions.
3: 47.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
3: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
5: Això és la caixa de sorpreses. La...

0: i parlant d'emocions.
1: 17.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui viure.
4: Viure. Ningú no t'ensenya a viure. Respires per treballar, restes inclòs entre runes i només tens les engrunes d'un passat que tant et fa. Rauxes, rampelludes i disbauxes d'una tramuntana urgent et sacsegen amb la força d'arrabassar-te l'escorça, de fer-te l'esclau del vent. Lluita per la collita i la fruita, la casa i l'or. Si ningú comparteix la feina ruda per ajudar-te, l'ajuda te l'hauràs de donar tu. Pensa que qui ho desitja es defensa de l'abandó i de l'oblit, i que l'urc d'avançar és noble, encara que en tingui un poble que sigui com tu petit. Deixa que el roser pugi en la feixa, junt a l'antiga llavor. Fes que viure pugui viure amb la rosa d'un somriure que l'envolti de claror.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Els ecologistes marquen en bandera negra 48 territoris d'arreu de l'Estat per problemes relacionats amb la contaminació i la mala gestió dels espais naturals. A casa nostra les han rebudes l'Ametlla de Mar i també les muntanyes de Begur.
8: En el seu informe anual, Ecologistes en Acció identifiquen problemes recurrents com la regressió de platges, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant temporals. Cecília del Castillo, responsable de pesca, ha exposat la situació de les Canàries afectades pel turisme massiu o de les Balears i el comportament de les embarcacions.
9: En la bahía de Pollença, en Mallorca, se denuncian los fondeos ilegales otra vez, como los barcos recreativos con sus anclas afectan a la Posidonia oceánica, a la planta marina.
8: A casa nostra, l'entitat critica la manca d'informació sobre la contaminació del litoral de l'Ametlla de Mar l'estiu passat.
9: L'any passat llegó una especie de espuma blanca viscosa con olor a químico. Un año después no se sabe de dónde viene ese vertido, por tanto, parece que no se va a parar si vuelve a ocurrir.
8: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begur o l'extracció de sorra de la platja de la Paella a Torredembarra també s'emporten una bandera negra.
10: Més informació a Google. Banderas negras.
11: Esto es el Bronx.
12: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores

0: Radio Vilasacra, la emisora del Empordà. Radio Vilasacra, per saber i sentir.
1: Doncs aquí seguim, com és habitual, aquí a casa vostra, que és casa nostra i que és la casa de tots. I amb tots nosaltres a gaudir del dia. Que tenim de tot i més. Per tu, per ell, per ells, per vosaltres, per nosaltres, per tots. Bon dia, Agnès, bon dia.
2: Bon dia a tots.
1: Bon dia, Agnès, bon dia.
2: Bon dia a tots.
1: Bon dia, Agnès, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: www.puiginformacio-sobre-productes-que-poden-suposar-risc.cat.
5: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat, el portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
6: Generalitat de Catalunya.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: 5 dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta salida d'emergència, on 7 personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.

0: Perdona, Kietz, què fas?
1: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
0: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
1: No, però que això que és humà. I si em provoques, doncs pico.
0: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
2: Generalitat de Catalunya. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
5: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
6: Tanca els ulls.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, avui comencem amb el mapa del geopotencial a 500 hectopascals, on es pot veure aquesta dorsal que ens comença, bueno, ja fa unes jornades que ens està afectant i que les properes jornades se'ns anirà tirant a sobre. Especialment l'est de la dorsal se'ns està apropant i això farà que l'estabilitat predomini a tot el territori, una estabilitat que serà responsable que no creixin nuvolades de tarda i que tampoc s'esperin ruixats. A més, en superfície es veu que aquesta dorsal també hi té reflex i que és la responsable, com bé vam dir ahir, de que bufi el vent de tramuntana i de mestral. Una tramuntana que serà la responsable d'aquest avís de calor nocturna perquè fa que la temperatura no baixi tant durant la nit. I a més, durant el dia, el mestral fa que es reescalfi l'aire, sobretot a la zona del litoral sud, i que es puguin superar els llindars de calor. S'espera un ambient assolellat a tot el país, amb una temperatura mínima que serà una mica més alta que la del dia anterior, i ens plantarem al migdia amb una temperatura màxima que serà més alta que la d'ahir i que podrà arribar a 38 graus a punts de la Vall de l'Ebre i també a 37 a punts de Ponent. Sobretot i especialment de cara a diumenge i també dilluns, una tendència que de cara a la setmana que ve no anirà a la baixa i de fet es preveu que hi hagi un episodi d'onada de calor que podria començar el mateix diumenge. Per tant, el mitjà termini es podria resumir amb estabilitat, ambient assolellat i una pujada de la temperatura.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: Coneixes la freqüència per tot el poble, per tota la comarca, per tot...

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
2: D'acord, quins plans?
1: Pinta i arregla el jardí.
3: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
4: Pareu bé l'orella. Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
5: Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.

0: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: I parlant d'emocions,
3: 82.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: I parlant d'emocions...
3: 6.
4: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Muchas gracias.
1: Benvinguts a Radio Vilasacra, emissora líder a casa d'en, ara sí, ara no.
2: M'he trobat el Lluís.
3: Com està?
2: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
4: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Después de molts anys que ja aquells que parlen sempre que ho saben tot, que la ràdio havia de desaparèixer quan va sortir la televisió i no sé què, després han quedat, la ràdio continua viva i cada dia més, i és més creïble, no?, per part de tota la gent. Jo m'estimo molt la ràdio.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
1: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet un increment en els delictes relacionats amb la violència. Sosté que, en general, les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, també en el cas dels homicidis, però no pas en el cas dels que generen violència.
2: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem. I que darrere, doncs, hi ha els conflictes, doncs el tema de la producció de la marihuana. També tenim part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada, doncs això, més intens.
1: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana. Cap

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
2: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
8: Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
4: Llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi, publicat per Reservoir Books, a partir de 14 anys. Llibres per somiar.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, avui comencem amb el mapa del geopotencial a 500 hectopascals, on es pot veure aquesta dorsal que ens comença, bueno, ja fa unes jornades que ens està afectant i que les properes jornades se'ns anirà tirant a sobre. Especialment l'est de la dorsal se'ns està apropant i això farà que l'estabilitat predomini a tot el territori, una estabilitat que serà responsable que no creixin nuvolades de tarda i que tampoc s'esperin ruixats. A més, en superfície es veu que aquesta dorsal també hi té reflex i que és la responsable, com bé vam dir ahir, de que bufi el vent de tramuntana i de mestral. Una tramuntana que serà la responsable d'aquest avís de calor nocturna perquè fa que la temperatura no baixi tant durant la nit. I a més, durant el dia, el mestral fa que es reescalfi l'aire, sobretot a la zona del litoral sud, i que es puguin superar els llindars de calor. S'espera un ambient assolellat a tot el país, amb una temperatura mínima que serà una mica més alta que la del dia anterior, i ens plantarem al migdia amb una temperatura màxima que serà més alta que la d'ahir i que podrà arribar a 38 graus a punts de la Vall de l'Ebre i també a 37 a punts de Ponent. Sobretot i especialment de cara a diumenge i també dilluns, una tendència que de cara a la setmana que ve no anirà a la baixa i de fet es preveu que hi hagi un episodi d'onada de calor que podria començar el mateix diumenge. Per tant, el mitjà termini es podria resumir amb estabilitat, ambient assolellat i una pujada de la temperatura.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada

0: sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Radio Vila-sacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
2: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
3: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'AIA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia. Game!

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra.
2: Sí, sí.
3: Els caps de setmana passen coses.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 87.
4: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
5: Anem ja, atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
8: Hola, em dic Nabil Mjet Didi. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'ha agradat les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vol, ben remullar.
7: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.

La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, a la feina poso la ràdio. A veure, no és que estigui molt enganxada, visito cada dia, segur, i crec que, bueno, pues pagar un euro o dos euros al mes no és tant, doncs, perquè, per al que t'aporta, no? O sigui, crec que quan si t'haguessis de comprar tota la música que tu pots escoltar, doncs seria impossible, no? Sí, bueno, tot el que sabem que fa, llavors, si s'hagués de pagar, home, em tocaria la pena, perquè no vull pagar, però si ho fessin pagar, jo pagaria.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ministrius de llars.
3: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
2: Ministrius de llars.
3: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: al Chow Galachandi Chow.
1: Totalment en exclusiva, doncs per compartir un matí. Tralarà, tralarí. No sé com us ho hauria de dir. Sigui com sigui, avui també som aquí per compartir, per conèixer, per saber, per aprendre, millor o pitjor, però, si més no, perquè el matí sigui nostre. Sigui a l'empordanès, sigui carinyós, sigui, doncs no sé, sigui com sigui, que sigui el que sigui, que el que sigui, rigui, rigui. Segurament més d'un pensarà, aquest tio està sonat. Sí, sí, és que ho estic, perquè tinc un cervell sonat. No sé si este, el cervell és el que fa que un estigui més o menys sonat. Doncs jo sí, jo ho reconec, totalment sonat. Estic molt sonat o des del teu punt de vista?
2: Mira, jo he fet una ola.
1: Per tant, el que vol dir que d'alguna manera tots estem una mica sonats o no?
2: Sí, perquè mira, doncs dient una tonteria, doncs potser l'altre t'entén.
1: Ah, veus? El cervell, la ment.
2: 29 programes. Jo crec que ocuparia poder parlar d'això. Tindríem que convidar molts més perquè, pobre de mi, no sé el que sé. Però, en fi, que de veritat que no us enganyo, don per 28 programes. Intentarem, com diu en Xavi, bonament explicar el que pobrament sap un de coses tan complicades. I bé, doncs... diré el que més o menys... faig servir això, el cervell. Vull que quedi clar que parlar del cervell és parlar de primer d'un òrgan, i que com a ser un òrgan, doncs té una part funcional i després doncs té una part anímica. Ah, aquesta paraula cada vegada que surt, ànima, anímica, esperit, energia. Mira, la part funcional és com una moto, no? Amb tota la seva complexitat mecànica. Imagineu-vos una moto d'aquestes de Fórmula 1, no? Tan complicada. Què seria d'aquesta moto si no hi hagués la gasolina? El potencial, l'energia.
1: M'estàs deixant al·lucinat, eh? Per mi, lo de la moto, ja, aquí sí que hi ha ara...
2: Pobre moto, sense gasolina. Doncs sembla ser que el més important per aquesta vida és la moto. Ningú pensa en la gasolina. Parlarem de la moto i de la gasolina, Xavi.
1: Doncs, mira, ara amb lo de la moto, ja, en sèrio, que m'has deixat flipat, eh?

0: Comença a haver-hi nivell.
1: En el 107 de la FM.
2: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris. I per fer-ho ens acompanya l'experta en nutrició, Meritxell Vancell.
3: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Les etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. Informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. El pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment, com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. El grau alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. En molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes bon preu indiquem els al·lèrgens 3 amb una icona, que són l'ou, la llet i el gluten. Ara bé, si hi ha altres al·lèrgens, com pot ser la soja, el peix, l'api o la mostassa, que també són al·lèrgens que s'han de declarar, aquests els indiquen amb una frase, perquè les persones intolerants o al·lèrgiques puguin escollir si el prenen o no. La informació nutricional que apareix en les etiquetes s'indica sempre per 100 grams de producte o 100 mil·lilitres de producte. Aquesta informació sempre que hi és ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. Hi ha productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories. I això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més que ens aporten les etiquetes. Llegir bé les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.

0: informació, música, entreteniment.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.

0: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
3: Avancem junts. Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
4: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja?
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: T'explicaré una història.
8: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
9: La diferència.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: 100% Empordà.
1: Trucar.
4: Hauré trucat.
5: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
6: Trucaré.
1: Trucaran?
6: Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
6: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I avui, omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
2: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
1: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
3: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
1: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats.

0: internacionals.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Ei, com estàs?
4: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte. Bon,

0: volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
1: Es connecten per saber com estic.
2: Com a empresa, ens hem connectat.
3: És que ja vull connectar-me.
4: I tu? T'has connectat? Connecta't.
5: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
2: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
3: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3-5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080 més de 6 vegades la que tenim ara.
2: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
3: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
2: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Vila-sacra!

0: vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com. Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
2: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
1: I 100% en català. Et protegim?
3: Bé, no?
4: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra, perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Aquest dimecres, 1 de juliol, la Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
3: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven a exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
2: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
3: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
2: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Porta alguna cosa més?
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Tranquil·lament.
6: Vamos, yo lo explicaré con toda claridad, ¿verdad? A él sí, muy bien, a él, ¿por qué no? Si él se lo hace, no lo voy a hablar. A Cistos, si lo han zanado. Y si no, había retorcenos a ellos, porque no lo habían comentado antes, que es muy humano. Si no, si lo había cazado a los mondrollos, que no se lo había que decir, no sé.
7: ¡Que no!
6: Que le iba a decir...
7: Quería decir que...
6: ¡Pero cállese, hombre! Y si no, le vi a Corceno, pues sí, que se lo digan. Esto está muy claro, vamos, hasta un niño lo entendería. Y si yo ya, por la circunstancia que sea, no lo veis calzados a los bollos, empancio la canza a las y me estropeo la mano otra vez, y yo lo voy a la crío porque se lo han vencido en nombre de Dios.
7: ¡Qué daño!
8: Y parlant d'emocions...
9: 70.
10: I és moment per la cultura.
11: Un país per voltar, amb Fèlix Martín.
12: A Un País per Voltar anem cap a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, i farem una visita a un emblema de la ciutat, el castell de Sant Ferran. La farem amb la Laia Claret. Hola, Laia.
13: Hola, Fèlix.
12: I anirem pel castell amb jeep i amb barca.
13: Sí, és que el monument és el més extens de Catalunya. La superfície és de 320.000 metres quadrats i té un perímetre exterior de més de 3.000 metres.
12: Déu-n'hi-do, doncs vinga, va, comencem.
13: I arribem a una de les visites guiades. Un matí amb tramuntana forta i només començar la primera sorpresa.
14: Donar-vos la benvinguda al castell de Sant Ferran. Jo em dic Adrià, em sembla que vos seguia. I anem a parlar d'un castell que, tot i que li diguin castell, no és pas un castell. És una fortalesa.
12: I suposo, doncs, que us expliquen, primer de tot, quines són les diferències.
13: Sí, evidentment, l'Adrià Comas, just a l'inici, en diu alguna.
14: Els castells es comencen a fer a partir d'aquella edat romana, medieval, aquells antics castrums. I les fortaleses es comencen a construir a partir del segle XVI. La primera diferència que veureu entre un castell i una fortalesa són les torres. Aquelles torres quadrades, romboides, rodones... Ens imaginem sempre quan veiem un castell, doncs aquí no n'hi ha ni una, d'acord? Aquí el que tenim són baluarts, d'acord? Amb el baluart el que ens permet és disparar a l'exterior amb la cara i amb els flancs disparar a l'interior. I a part, una altra diferència són els murs. Doncs si els murs del castell són alts i prims, aquests són tot el contrari. Són baixets, d'uns 15 metres d'alçada màxima, però el gruix és de 20 metres mínim.
13: És la fortalesa amb baluarts més gran d'Europa. Va ser una obra de lluïment de l'enginyeria militar hispana del segle XVIII, construïda per Ferran VI de Borbó, aixecada prop de la frontera com a norma portalada del regne. Comencem a moure'ns i l'espai és tan gran que anem amb jeep per dins el recinte. Com a curiositat, quan es va construir que havien 4.000 soldats i a Figueres, perquè us ho imagineu, hi vivien unes 1.600 persones. També va ser pionera en la manera de tractar els soldats. Fins aleshores, els soldats dormien en el que s'anomenava llits calents, és a dir, un llit per tres torns de soldats. Això feia que si hi havia alguna malaltia s'encomanés de pressa. Aquí, a Sant Ferran, hi ha un canvi. Es passa el llit per soldat. Aturem el jeep per visitar una contramina i entrem. Comas ens explica què són.
14: És aquest passadís de 100 metres. I al llarg d'aquest passadís el que tenim són 3 ramals a la dreta i 3 ramals a l'esquerra, d'acord? D'uns 25 metres. I al final d'aquests ramals el que trobem és una habitació molt petiteta de 2 metres quadrats. I us heu d'imaginar a un soldat a cada forner, que és aquesta habitació petita, 8 hores, en total silenci, i només amb una làmpada d'oli, per escoltar.
13: Aquí els soldats escoltaven si hi havia mines enemigues. Per tant, hi havia silenci i els llums d'oli, que provocaven que l'aire fos molt dens. Tornem a agafar el jeep i anem cap a les cisternes d'aigua, que són sota el pati d'armes. N'hi ha 4 i estaven controlades individualment per si algun enemic n'enverinava alguna. i cabien fins a 9 milions de litres d'aigua. Ara n'hi ha una mica d'aigua. I baixem, i entrem, i pugem a la barca.
0: I això és llei, eh?
4: Que una cisterna són 6 habitacions. 3 en vertical, i com esteu veient, ara estem anant just en horitzontal.
0: Però que van un total de 6 per 4, 24 habitacions en total, que són aquests 7.200 metres quadrats de cisterna.
13: Les cisternes també estaven pensades per si els atacaven.
0: Ja veieu que aquí, a la volta catalana, la vam servir un piló, també, perquè com estem a 8 metres sota del pati d'armes, d'acord, el que s'havia de fer era que si caigués una bomba en el pati d'armes no s'ensorrés la cisterna, perquè si s'ensorra una cisterna, s'ensorra el pati sencer. D'acord? Per això la volta catalana el que fa és resistir l'impacte.
12: I per completar una mica aquesta visita, fem una mica d'història.
13: Doncs l'entrada en servei de la fortalesa va coincidir amb els dos últims conflictes armats en França. Durant la Gran Guerra, del 1739 al 95, va jugar un paper com a base d'operacions. A l'inici de la Guerra del Francès, va ser ocupat per les tropes napoleòniques en qualitat d'aliades. El 1811, un grup de miquelets del país el va recuperar i s'hi van mantenir durant 4 mesos. I arribem a la Guerra Civil. Aquí va ser punt de concentració de les brigades internacionals i durant unes setmanes seu del govern de la República Espanyola. L'1 de febrer del 1939 s'hi va fer l'última reunió de les Corts de la República Espanyola. I el dia 8, quan l'exèrcit republicà evacuava Figueres, es va fer volar el material de guerra que hi havia emmagatzemat. Una enorme explosió que va fer arribar alguns trossos fins a la Rambla de la ciutat. Ara, en una part, hi queda només una residència militar que no es pot visitar. I, per cert, també ha sigut escenari de diverses pel·lícules i sèries.
12: Acabem, Laia. Com ho hem de fer si volem visitar la fortalesa de Figueres?
13: Doncs hi ha diversos tipus de visites. Es poden fer també pel teu compte sense guia. Totes les opcions es troben al lloc web castellsanferran.com.
12: Gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
11: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació.
13: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
5: Uf, quina feinada, no?
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí. Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
0: Si lo teu és el silenci.
6: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
7: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
8: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
9: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.

0: informació, música, entreteniment.
1: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: o canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
1: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. Dona suport així al text acordat entre els estats membres després de 13 anys de negociacions. El Parlament manté les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però al final només s'obligarà les companyies a mostrar el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies podran oferir un descompte als passatgers que renunciïn a portar l'equipatge a bord de l'avió. L'acord també permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector. És un bon acord per a Europa, per als nostres ciutadans i per les nostres companyies aèries. Demostra que quan treballem junts podem oferir solucions pràctiques en la vida de les persones.
1: El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Montroig-Miami.cat.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 32.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió ser un neula. Ser un neula vol dir ser una persona obtusa i beneita. Com és conegut, la neula de pastisseria és una menja dolça pròpia de les festes de Nadal i a vegades de Reis, consistent en un full de pasta prima enrotllat com un tub i, per tant, buit de dins. Pren el nom d'una malaltia que poden patir algunes plantes gramínies, que deixa la pellofa buida del seu contingut farinós. Les plantes malaltes recorden els dolços esmentats justament perquè queden buides per dintre. Aquesta informació l'hem extreta del llibre Per què diem l'origen de 100 dites populars d'Albert Vidal. Ràdio Vila-sacra és...

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Com t'agradaria que fos el futur? Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Detingut a Figueres, un lladre que entrava en domicilis mentre els propietaris dormien. Els Mossos atribueixen a l'arrestat, de 31 anys i amb nombrosos antecedents, tres robatoris amb força i dos furts comesos en només un mes. Torna a estar al carrer. Un gos perillós en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates. L'alcalde Miquel Serra s'ha reunit amb els Mossos per obtenir l'atestat oficial de l'incident i poder obrar en conseqüència. I és que hi ha propietaris que no raonen sobre el gos que tenen i el porten sense lligar tot i les multes. El Banc dels Aliments de Girona fa una crida urgent a trobar voluntaris. Ara toca promocionar Veneçuela, però aquí necessitem mans i ajuda més que mai. El gruix dels voluntaris estan jubilats i apunten a la necessitat d'un canvi generacional.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
5: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Molt bon dia, carinyos del meu cor, de la meva vida, de la meva estimació. Doncs mira, disposats aquí a passar un matí, si més no, nostre, teu i meu. Un matí que sigui profitós, que sigui un matí diferent, que sigui un matí original, que sigui un matí sincer, que sigui un matí sentimental. No sé si t'ho he dit, però saps que t'estimo molt. Saps que no podria viure sense el teu alè, sense la teva olor, sense la teva imatge present constantment a la meva ment i en el meu cor. Sí, sí, sí, sí, sí. Apunta, apunta, apunta.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pilota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
0: el millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila Sacra tenim les millors històries
3: convertides en sensacions.
4: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret, s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: menjo un jab, menjo un fetge, un penjat. Si el penjat es despenja, els setze jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
3: Hola, soc el Moutassé Moumans. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil posa tigel amb mel.
2: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
0: Des de Girona.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roses restringeix l'accés amb cotxe a les cales del Cap de Creus. La mesura, vigent de l'1 de juliol al 31 d'agost, vol evitar la saturació d'aquests espais naturals durant els mesos de més afluència turística. Sant Feliu de Guíxols reclama més fermesa contra els multireincidents després d'un cap de setmana tens, un incendi, robatoris i dos policies ferits. L'Ajuntament reclama més fermesa judicial després que tres detinguts quedassin en llibertat i exigeix una junta de seguretat extraordinària. La reincidència es duplica a Girona. El Festival de Cap Roig escalfa motors amb el 71% de les entrades venudes, la meitat a través de Ràdio Vila-sacra. El director del festival anuncia que ja hi ha dos concerts plens i sis més a punt de fer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: I parlant d'emocions...
0: 24.
3: Vale.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.
2: I parlant d'emocions...
0: 1. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. S'ha incrementat un 25% en els últims 10 anys, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La despesa més important en la immensa majoria de les llars és la que es dedica a pagar l'habitatge i les factures del subministrament. Ja suposa un terç del total, i les llars amb menys ingressos hi destinen la meitat dels recursos. Els canvis en la societat i en els hàbits de consum queden reflectits en les despeses de les llars. En l'última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Contestador 972-51-1268.
1: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
0: WhatsApp 656-19-70-62.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Hola, nois i noies. Soc l'Àngel Davant. Dono classes en un institut i, a més, em dedico a cantar i fer animació per a la Mainada. Aquests dies tots hem estat confinats. Han sigut dies molt durs. Hi ha gent que ho ha patit i que ho ha passat molt i molt malament. Sense poder anar a l'escola, sense poder anar a la feina, sense poder veure la gent que més s'estima. Ara, sembla que se'ns obre una mica l'esperança. Just ara que arriba l'estiu. Per això, des d'aquí, la ràdio, us volem donar força. Us volem donar ànims. Us volem encoratjar per tirar endavant. Us volem dir que no esteu sols. I us enviem una abraçada en la distància. Un somriure càlid i feliç. Una mirada de confiança. Un petó volador. I un cor engrescador per estimar. Estimar els que ens envolten. La família, els amics, els companys i companyes. Estimar els animals que tanta companyia ens fan i que dels que tantes coses hem après. Estimar la natura, tot allò que veiem, colorem, que sentim, que tastem, per tot això. I com que tenim poc temps, us porto un bocinet de cançó que es diu Estima, estima. Intenteu posar-la en pràctica, el que diu, i segur que us sentireu molt més feliços. Voleu cantar amb mi?

0: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
2: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 de setembre del 2025.
1: Atenció a aquestes xifres, un 37% dels catalans confien en la intel·ligència artificial per verificar notícies, segons un estudi de la Pompeu Fabra. Tot i que la majoria dels enquestats confien més en els periodistes a l'hora de fer aquesta feina, gairebé 4 de cada 10 consideren que els xabots poden fer-la bé. A més, el mateix nombre d'enquestats considera que la IA és neutral, mentre que només un 20% creu que els periodistes ho són. Segons Marcel Mauri, un dels investigadors que han fet l'estudi, la gent veu bé que es faci servir la IA en el periodisme, però no per a tot.
2: Per exemple, no es veu bé o s'accepta poc que es pugui utilitzar la intel·ligència artificial per crear continguts informatius de bell nou, però sí que, en canvi, es considera que utilitzar l'intel·ligència artificial per millorar allò que fa el periodisme, doncs es considera adequat.
1: Els enquestats demanen als mitjans de comunicació que siguin transparents i informin de si han fet servir la IA per fer la seva feina. A més, el mateix nombre d'enquestats considera que la IA és neutral, mentre que només un 20% creu que els periodistes ho són. Només un 20% creu que els periodistes ho són.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra és la de casa.

0: El País Basc és un dels llocs del món en què es menja bé, i sovint molt bé.
1: Josep Maria Blasi.
0: De sempre. I una de les propostes més llamineres són els pinxos. Els pinxos són una evolució civilitzada i sumptuosa de la tapa. Diuen els savis que la tapa va néixer a Andalusia per acompanyar les copes de fino, i el seu nom derivaria del fet de que el tall de formatge o de xoriço que el donaven amb el vi el col·locaven com tapadora de la copa i impedir l'entrada de cossos estranys com podien ser mosquits o altres brosses. Els bascos són amants de la tradició de l'aperitiu, i beure en companyia un vaset de vi abans d'anar a dinar o sopar és un acte que practiquen tant homes com dones. Aquesta facció ha desenvolupat un programa de tapes que han transformat el simple acompanyament d'un glob de vi en veritables plats en miniatura que elaboren cuiners que són veritables especialistes. La varietat que es pot trobar sobre els taulells dels bars i tasques és pràcticament infinita i sense límit en les propostes. Freds, calents, de carn, de peix, de verdura i les múltiples variacions que permeten les combinacions. Bàsicament és un menjar a peu dret, mentre es conversa, més o menys animosament i sempre en companyia.

0: teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
2: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
1: 012, la millor resposta.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
2: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
3: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
2: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
4: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
2: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
7: Sentiràs la diferència.

0: de milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
1: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
2: Tendríem que estudiar-lo.
3: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig, i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
1: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
3: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
2: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
1: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
4: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
5: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
6: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
7: Demanen en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
1: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar, i això ja és una gran victòria.

0: del canvi.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: On les cançons lliguen amb la història.
2: Busques inspiració?
3: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
4: Apuja el volum.
5: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.

la sensibilitat és un art, potser l'únic que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: Sensacions.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
2: Ja li diré a la meva dona.
3: Vinga.
4: A mi no em foteu entremig.
3: Vinga. Què?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gratuïtat definitiva de la PSAT a Catalunya va entrar en vigor l'1 de setembre de l'any 2021. Repassem com ha evolucionat pel que fa a volum de trànsit i de sinistralitat.
2: Ja el 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
3: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per l'AP7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
2: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges darrere del 2022, amb 24.
3: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
2: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres a Amposta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
3: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 es van tramitar només 20 sancions.
4: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora a una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
1: Coneix la història sencera a l'onada.

0: I parlant d'emocions,
1: 33.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència ens podeu enviar notes de veu breus, l'en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: Comença a haver-hi nivell.

Hola a tothom! Algun cop heu arribat al cim d'una muntanya i veieu de lluny alguna cosa sense distingir-la bé? No! No és divisar! Per expressar aquest sentit de veure de lluny tenim un verb boniquíssim en català. Albirar, del llatí arbitrare. Des del cim d'una muntanya es pot albirar al mar. En català, divisar és un mot tècnic del món de l'heràldica, que vol dir proveir un escut d'una divisa. I què és una divisa? La divisa és un lema. Per exemple, l'escut andorrà fa menció de la divisa. Virtus unita fortior. Ja ho veieu, res a veure amb gaudir d'una vista amb nuvolets i ocellets, encara

0: Casio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bé, primerament una dita. Mira, si tu fas un favor, oblida't. Si te'l fan, no te n'oblidis mai. Vol dir que totes les coses que facin per tu ho has d'agrair tota la vida, perquè és un bé que et fan, no? Després, una altra cosa que m'agrada molt perquè han après moltíssimes coses i entre elles molta cultura general i vas aprenent molt inclús a desenvolupar la memòria de les músiques i tal, no? Crec que val la pena perquè és molt amè, que dona un... que és molt relaxant perquè és un model d'educació i de bon tractament. Adéu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Que bo!

Emmagatzem Jota Sánchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'avinguda de Sant

0: Històries de ràdio. Memòries sonores a la teva ràdio local.
1: Havent viscut tants anys a l'estranger, he conegut una considerable quantitat d'enyoradissos i d'enyorats. Tots ells reconegueren que una de les causes del seu enyorament era no poder menjar com havien menjat, ni el que havien menjat, abans de desplaçar-se. Per més hàbil cuiner que sigueu, no podreu fer mai un arròs negre a Londres, ni tan sols un plat de bacallà amb patates a Lisboa, tot i que a Portugal hi ha bon bacallà, ni un plat de pèsols i faves a Itàlia. L'enyorament pot tenir, esclar, moltes causes, però aquesta n'és una de les principals. És per aquesta raó que he escrit algunes vegades que el català és un animal que s'enyora. Del llibre El que hem menjat, de Josep Pla.
2: Sentim la comunicació local.
3: El component principal de l'arròs és el midó, convertint-lo en una excel·lent font d'energia. El seu contingut en proteïnes és similar al de la resta de cereals, però es tracta d'una proteïna de major qualitat, ja que conté més lisina, un aminoàcid essencial que es dirigeix millor i té un valor biològic superior. Si es combina amb un llegum, s'obté una proteïna de gran qualitat. A causa de la seva bona digestibilitat i astringència, és un bon aliment per recuperar-se d'una gastroenteritis. La seva versió integral conté més quantitat de fibra, vitamines i minerals. Es tracta d'un cereal sense gluten i, per tant, apte per a celíacs.
4: I és que els productes catalans són salut.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: La cançó del tururut i el couplet. Un couplet és una cançó lleugera amb textos picants i de vegades satírics. El gènere va ser molt popular a Catalunya, sobretot a començament del segle XX, i la paraula prové del francès couplet, que com copla en català vol dir conjunt de versos. En el cas de la copla sardanista, conjunt de músics. Tot plegat ve del llatí còpula, que vol dir unió. Segur que més d'un cop heu sentit cantar couplets. Per exemple, a la Núria Feliu amb la Marieta de l'Ull Viu, o la Guillermina Mota amb la cançó del tururut. I què és el tururut? D'on ve la paraula? Tururut és una onomatopeia que imita el so de la trompeta i també expressa que una cosa se n'ha anat en orris. Tururut, diem quan alguna cosa acaba malament. I per referir-nos a qui en paga les conseqüències, tururut, tururut, qui gemega i ha rebut. Aquesta frase apareix a diferents cançons. A la del senyor Ramon, que cantava, per exemple, La Trinca, o el couplet de la cançó del tururut. A més, als espectacles de Puccinellis, almenys fa uns anys, les obres solien acabar amb el ball del tururut, en què els diferents personatges es clavaven cops de bastó a tort i a dret. Com que som gent civilitzada, no acabarem a bastonades, però sí amb frases fetes amb tururut. Tenim tururut Sant Pere, tururut 12 hores, tururut Pamboli. Hi ha molts finals possibles amb tururut, fins i tot n'hi ha de musicals, com ara tururut Violes. Que en aquest Violes no hi veieu instruments, sinó flors? Doncs tururut Flabiol, que aquí ho deixem.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
2: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
3: A Figueres, avinguda de Roses 35.
4: Molt bé, no?
5: Quin mal rotllo, no? Com hi ha pogut caure?
6: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer. Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions. Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
7: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.
8: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
9: Ràdio Vila-seca. Oh, I love to hear you.

0: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Que vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Qui és aquí? Qui és ella? Que surt, que surt!

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: Algú em pot explicar per què avui dia hi ha tanta tonteria i fer-se veure, ser guai, ser viral, fer la posa de curs mentals en les fotos, voler que tothom et miri, i per què la senzillesa ja no es veu enlloc? Gràcies, Ràdio Vila-sacra. Moltes gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
8: Oh my God! Yeah!

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a casa.
2: Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
3: Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
4: Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: en Víctor i en Javier són més hàbils amb l'esquerra que amb la dreta, un detall que, tot i semblar menor, condiciona el seu dia a dia en un món dissenyat majoritàriament per als dretans.
1: El més destacat, que això crec que m'acompanyarà tota la vida, són les tisores. Vaig de fer moviments estranys, força, més del compte, perquè si no, no aconsegueixo tallar.
2: Jo no ho sabia, però els vanos està fet per persones dretanes i també hi ha vanos per persones esquerranes. I l'altre dia el vaig trobar amb la dreta i dic, ah, ara sí que això fa bé.
0: Al cervell d'un esquerrà, l'hemisferi predominant sol ser el dret. Tot i això, la ciència encara no sap per què hi ha persones esquerranes i dretanes. La psicopedagoga i professora a la UOC, Silvi Pérez, explica les hipòtesis sobre l'organització de la lateralitat.
3: Sabem quan passa, que és en el moment que s'està formant el cervell i és en aquest moment que la lateralitat ja es comença a estructurar en la manera com es relaciona l'hipocamp, que és una estructura del cervell, amb la resta d'àrees, però no s'acaba de saber exactament per què existeix o què ho fa.
0: El Dia Internacional dels Esquerrans se celebra des de 1976, una efemèride per recordar que la diferència, lluny de ser un inconvenient, pot ser motiu d'orgull.
4: Pensa, pensa.

als bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació, la Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio Vila-sacra.
5: Les tardes dels dilluns.
6: I parlant d'emocions.
7: 73.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques, i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 101 a les 9 hores i 12 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
1: És el nostre secret d'amics.

Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.

0: Danza tiriquitán, te alegra el cuerpo entero y empiezas a bailar, échale arte al cocinar. Tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, ton, tan. ¡Hey, hey, hey!
1: Senset de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: L'hidratació a l'esport. La primavera es caracteritza per l'inici del bon temps, les temperatures més agradables i l'augment de les hores de llum. Tot i no sempre ser fàcil l'adaptació a aquestes condicions, un cop superada l'astènia primaveral, amb més o menys afecció segons cada persona, apareix un augment d'energia que facilita l'inici o l'increment de la pràctica esportiva, sobretot a l'exterior i amb contacte amb la natura. Practicar esport a l'aire lliure, amb ambient sec i amb temperatures elevades, augmenta el risc de deshidratar-se. Cal assegurar una correcta hidratació durant la pràctica esportiva i així evitar algunes conseqüències com l'augment de la fatiga i reducció de força i resistència, augment del risc de lesions i rampes, mala termorregulació de l'organisme i risc de patir hiponatrèmia per una mala reposició del sodi. Les tres vies per on l'organisme perd líquid són la sudoració, que serveix per dissipar la calor procedent de la contracció muscular mitjançant l'evaporació per la pell, per on de fet es podrien arribar a perdre fins a 3 litres de líquid per hora d'exercici físic i per on també es perden minerals com sodi, clor, potassi i calci. A través de la respiració, perquè l'aire també transporta vapor d'aigua corporal, que a major intensitat d'activitat, major demanda d'oxigen i major freqüència d'intensitat respiratòria, i finalment per l'orina, que menys hidratació serà més concentrada, menys transparent i menys quantitat. Per tant, si realitzes activitats físiques intenses o de llarga durada, assegura't que la teva hidratació és suficient mitjançant el test de la suor i l'observació de l'orina. Pel test de la suor, cal calcular el líquid perdut per hora. Es fa pesant abans i després de l'exercici, orinant abans de cada pesada, restant el líquid consumit i dividint per les hores d'entrenament. Si la pèrdua és superior al 2%, la hidratació és insuficient. Es poden cobrir les necessitats exclusivament amb aigua per entrenaments de baixa intensitat o curta durada, inferior a una hora. Ara bé, si és superior, caldrà fer-ho també amb isotònics, comercials o casolans que compleixin les condicions concretes i que, a més d'aigua, aportin electròlits com sodi i potassi. De fet, un objectiu en exercicis d'alta intensitat és evitar tenir sensació de set, perquè aquesta sol aparèixer quan la persona ja s'ha començat a deshidratar. Si realitzes exercici físic habitualment, assegura't de mantenir una bona hidratació per evitar riscos durant la pràctica esportiva i aconseguir una bona recuperació.
3: Busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
4: Sí. T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.
6: Bé.
7: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra.

0: Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.
3: De Catalunya cap al món,

0: Hola a tothom. Ai, quant de hate tenim a la xarxa. I us heu adonat que hate, en aquest cas, és totalment imprescindible? Amb odi ja faríem. Però com en diem de les persones que mostren contínuament odi o rancor cap a altres persones de les xarxes socials? Hi ha propostes com ara enemic, odiador o seguidor hostil. És cert que haters s'ha escampat com una taca d'oli dins de les xarxes i els mitjans de comunicació ja l'accepten sense cometes ni cursiva. Ara tampoc no cal que siguem tan odiadors i ens hi posem de cul, oi?
1: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Malestar al poble de Vidreres, a la comarca de la Selva, perquè encara no ha obert la piscina municipal per un problema contractual amb l'empresa concessionària. Des de l'Ajuntament ja avancen que en els pròxims dies s'haurà solucionat. Fèlix Martín.
2: L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, explica que és conscient del malestar dels veïns per aquesta situació de la piscina municipal, però ha avançat que ja es podrà obrir la setmana que ve i especifica quin ha estat el problema.
3: Desencallar doncs, un tema contractual doncs, que teníem amb tema de responsabilitats amb el tema de la piscina. I per tant hem fet tots els passos a nivell jurídic, a nivell tècnic per poder desencallar això i de cara a la setmana que ve doncs, la piscina ja estarà en funcionament.
2: Mentrestant, els veïns del poble lamenten el retard en l'obertura de la piscina i busquen alternatives per combatre la calor d'aquests dies.
4: El pati amb la manguera, una piscina de plàstic, el que sigui, la piscina tancada i els nens han d'anar a altres pobles.
2: Alguns casals d'estiu han hagut de reorganitzar les activitats com l'esporting vidredenca, que han substituït els banys a la piscina per ruixades amb mànegues per suportar la calor.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i compreu-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. El rei de la rajola.com.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
2: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salt, foraplagues.com.
1: Ha dit que són verds amb antenes?
3: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
5: Au, mira que bé.
6: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
7: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
8: Jo sóc el detectiu Conan.
9: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
10: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis, encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen.

0: fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà... El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
2: Dentispray.
3: Dentiqué?
2: Dentispray.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament amb la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura de el conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: Les efemèrides, dia a dia, actualitat.
1: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. Cinc anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé, i el mateix dia, el 10 de juliol però de 2012, Mena Chatrois publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major, i l'11 de juliol de 1977 neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mark, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola Bego i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sophie, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment, ara ho explic. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa bluesant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, bueno, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet, i nosaltres pensàvem que teníem no es deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estàvem preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, mos va convidar a casa seva, i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar aquell lloro, perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor, i vàrem pensar que nosaltres com a Capella som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també com a grup vocal aquelles veus que estimam els de fer impròpies, els de intentar arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats, i pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'Amo de Sant Corabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat 2 voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que de Miquel Laboa. no sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tants anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pela després d'anys de veure molts amunt a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica es públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet.
2: Ràdio
1: no?
2: Vila Sacra.
1: Implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'Auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus a Morgan, no? Veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet una Júlia Dot i és fantàstica, i no sé, que hi han posat com molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè a més és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb Valdén a teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grand House, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari. Llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, amb Barmestàs, a Sala Luz de Gas, a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes. Per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho han viscut com a molt intensament. I bueno,
0: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
1: Aquesta sí, eh? Perquè després de tanta feina convendria donar-lo, sí, a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Per ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però bueno, estem fent calendari de gira. El que passa que, com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates, i sé que, bueno, que per exemple aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després farem també formats més reduïts allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
0: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Juïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 2:15 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detalles, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El Bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastora als antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre, recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sasseves. A les 8 del vespre, Els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 9:45, Els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:15 de la nit, diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
0: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda, nou festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola Bruna i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal, arrelat al territori amb aquest disc, no?
2: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa, perquè al final és la manera de connectar amb els aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
2: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és algo que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
2: Mhm. Exacte, jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
2: Sí, exacte, tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
2: Per mi, Cabells al vent és un disc d'això, una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sé que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
2: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria i són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
2: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'Estiu amb alguna noia, crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó, i mira, quan vaig pensar en la Victòria va ser, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant, i la veritat és que, bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: Doncs ha estat enregistrat a la Planta del Mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament... Bueno, és com si... O sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també, sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
2: Doncs mira, de moment Cabells al Vent és en format petit, format més íntim, duet amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones jo crec que queda molt xulo, perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base, però bueno, temps al temps.
1: Doncs mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al Vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí, molts èxits amb aquest disc que segur que volarà molt lluny.
2: Tant de bo que sí, merci.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau. No, no.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
5: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
6: Apunta bé.
7: La música de la teva vida.

0: crois vraiment tout ce que tu dis?
1: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: Flash Bazar en Pura Brava.
1: Objectes de regal, decoració...
0: Tot per la llar, detalls.
1: El que busques pel detall perfecte.
0: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
1: Flash Bazar.
0: Empúria Brava.

0: t'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.
2: En el 107 de la FM...

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: I parlant d'emocions...
3: 79.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Permeti'm la documentació.
9: Hola, Laia.
8: Ostres, Mireia.
9: Ja ets mossa d'esquadra?
8: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
9: Jo continuo preparant-me online.
8: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
10: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.
11: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
12: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
13: Notaràs la diferència.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 75.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Petits contes que expliquen petits gestos. La revolució dels petits gestos ha començat.
5: Cap de setmana memorable?
7: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
8: Ja ho sé.
9: Ràdio Vila-sacra.

0: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Oh, carai!

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Han rescatat 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, i ho feien en condicions deplorables. Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xerif del comtat de Vinton, Ryan Cain, descrivia les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
4: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havia evitat generar registres mèdics o governamentals sobre aquests menors.
6: Que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
7: Ara hi posem una mica de música.

0: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

0: 원초나 티니너 와주닝.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: Ràdio Vila-sacra. Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: Vols parlar rosianès? Parla'l.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja siguis de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ralla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem.

0: final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: Bueno, pues hora y media de poderoso blues y de rock and roll. Eso es lo que ha dado paso anoche Jack White por Madrid con su banda y su trabuco.
3: ¡Hosti, tú, quina parell!
4: En el parque de reptiles de Gosford, en Australia, la estrella es esta.
2: Y su trabuco.
4: Atomic Betting, una pitón de 136 kilómetros.
5: ¡Epa, cuidado!
4: Kilómetros.
6: Se ha pasado a la raya.
7: Como es el caso de gran parte de País Vasco, de Cantabria y sobre todo también de La Rioja. Hoy estamos a 792 grados de temperatura.
8: ¿Qué?
7: 792 grados de temperatura.
9: ¡Oh, qué calor, amiga!
10: Mi niño nació exactamente por una cesárea, nació con 1.400 kilos.
11: Els taurons s'estan menjant un banc de tonyines, fins a 50 metres feien aquests taurons.
12: Anda ya.
13: Según el reglamento de la Comunidad de Madrid, los postes deben ser cilíndricos con altura mínima de 180 metros.
14: ¿Quién da más?
11: És una roca d'uns cross, 10.000, de 10 quilòmetres. És 10 quilòmetres? No. Fa com dos autobusos.
10: S'ha passat.
2: I su trabuco.
1: Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
15: Et transmet molt bones vibracions.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Manolo, que llegamos tarde!
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: I parlant d'emocions.
2: 85.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
7: Et transmet molt bones vibracions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'ocupació marca un nou rècord el mes de juny. Amb la campanya d'inici de l'estiu, Catalunya trenca la barrera dels 3,9 milions de treballadors i ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Ara hi ha 37.000 contractes més que el maig i 100.000 més que fa un any. Per demarcacions, l'augment de treballadors s'ha concentrat especialment a Lleida, Girona i Tarragona. A Barcelona és on menys han crescut les afiliacions. Pel que fa a l'atur, continua baixant, com és habitual, als mesos d'estiu, però és la reducció més petita en un juny dels últims 6 anys. S'ha reduït un 0,15% i ara hi ha 307.000 aturats. La desocupació cau sobretot al sector dels serveis.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.

0: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: 107 FM.
2: Hola, Joel. Mayday, mayday. Ja ho hem deixat amb la Laia. Hem durat 3 setmanes. El tema és que al cap de 2 setmanes jo estava ben enamorat i li vaig proposar d'anar a viure junts i es va espantar. No sé. I amb un dolç i carinyós "no sóc tu, sóc jo", em va deixar. Jo somio amb una relació com les que tenien els meus avis i els meus pares. D'amor i fidelitat fins la mort. De fer-se acostar l'un a l'altre, a les bones i a les males. Però estic veient que en el moment en el que estem això és gairebé impossible. I sobretot si ho busques a Badoo, Tinder, Bumble i totes aquestes aplicacions. Com ho faries tu per trobar una relació com la dels nostres avis fora de totes aquestes apps? Gràcies, camarada.
3: Ho tens superfàcil, noi. Escolta Ràdio Vila-sacra i notaràs que el teu cervell evoluciona.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
5: Uf!

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: I parlant d'emocions...
2: 53.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Trucava per dir-vos que tot molt bo, eh? I molt ben atesos i molt bé. Valen? I res, dius això, que tot estava molt bo i tal. És que ara me'n tinc d'anar cap allà dalt, també. Me tornaré a arribar a veure la Dolors. Vale, doncs.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Escolta amb la millor música.
8: Cap de setmana memorable?

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: És un lloc especial.
2: El que fem
1: jo, els treballs.
2: És un lloc especial.
3: Tenim moltes feines.
4: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho poden fer entre tots.
5: No feines, feinades.
6: Jo tinc molts amics, per cert.
7: Jo tinc 5.
8: És un lloc espacial.
9: Exploradors.
10: El pilla-pilla no hi juguem mai.
11: És un lloc espacial.
12: Són les meves més preferides.
13: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
14: Bueno, jo m'ho passo bé.
15: No sé si ells ho passen bé.
14: Sí.
16: És un lloc espacial.
17: Per mi és el més guai de Catalunya.
18: Som com una família.
19: Connecta amb Ràdio Vila Sacra.
20: És genial.
21: És la millor.
22: Estudiem en sèrio.
23: Perquè...
24: per totes les coses.
23: Per totes.
25: Gràcies, gràcies, moltes gràcies.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camarino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
4: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: Alguna cosa està canviant.
6: Hola.
5: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
7: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
8: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
9: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta per

0: Què tal, amics i amigues? Com esteu? Comencem un nou Sendes, un programa dedicat al món del senderisme, de l'excursionisme i dels viatges per la xarxa Més. A partir d'ara, 25 minuts per descobrir llocs interessants. Primer, els presentem en el següent sumari. Sant Ramon, muntanya i ermita són un element imprescindible de l'skyline de Sant Boi de Llobregat. Avui descobrim aquesta emblemàtica construcció elevada a 300 metres sobre el nivell del mar. I ho fem a través de dues caminades que estan incloses dins del nou llibre Racons, Raconets i Estovalles, 25 excursions pel Baix Llobregat. Els seus tres autors, en Josep Parés, l'Anna Bosch i l'Amadeu Alemany, ens en parlen. A la segona part del programa, la pròpiament senderista, remuntarem al Llobregat, però no anirem massa lluny. Des del Bruc, el Xavi Tió ens proposa una caminada entre balmes, roques, coves, ponts i ermites. Com és habitual, amb la descripció i la seva corresponent fitxa tècnica. Letònia, Estònia i Lituània. De les tres repúbliques bàltiques, avui toca parlar d'aquesta última, la situada més al sud. La Norma Lebrero, del blog El Món ens espera, ens escriu els encants històrics i naturals de Lituània als Quaderns del Viatger. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Una petita ermita sobresurt com una punxa al capdamunt del Mont Baix. Poc significant quant a alçada, tan sols 300 metres sobre el nivell del mar, però amb grans vistes. Indret molt agradable, punt de trobada de caminaires, senderistes i romeus, divisòria dels termes de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi de Llobregat. Ens referim a l'ermita de Sant Ramon, una construcció neoromànica de tres cossos, inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, que el mestre d'obra santboià, Aleix Parés, va fer erigir entre els anys 1885 i 1887 al cim del Mont Baix, o muntanya de Sant Ramon. Avui hi pugem, però no serà el destí, sinó part del camí. Dos itineraris que hi porten els proposen en Josep Parés, l'Anna Bosch i l'Amadeu Alemany, tres excursionistes de base, santboians, que acaben de publicar el llibre Racons, Raconets i Estovalles, 25 excursions pel Baix Llobregat. I d'aquestes excursions no hi podia faltar muntanya i ermita de Sant Ramon, un lloc amb molt d'encant, com descriuen l'Anna i l'Amadeu.
1: Realment la panoràmica des d'allà estant és fantàstica, perquè tens tota una planúria al davant, que veus Barcelona, que veus el Prat, que veus Viladecans, Gavà, Sant Climent...
2: I si et lleves molt d'hora, com sí, diu aquell, sí, arribes a veure la Serra de Tramuntana de Ses Illes, sí, de Mallorca, vull dir que difícil, però s'arriba a veure, vull dir que...
1: I també pots veure la sortida, sí, del sol, que és espectacular.
2: Impressionant.
0: Anem a caminar, doncs, per Sant Ramon. La primera de les dues caminades que hi passen és més exigent. Es coneix com els Quatre Cims. La descriu en Josep.
3: Sortir de Sant Boi, pujar fins a Sant Ramon. El Sant Ramon és el nom popular amb el que es coneix la muntanya de Montbaix. Llavors, des de Sant Ramon, es pujar pel camí habitual i després baixar per l'altre costat de Sant Ramon, per un camí que es coneix com la Ruta de la Pedra Seca, que passes per Cabanes de Pedra Seca. Va separar l'Estret de Roques, un punt que passa la carretera que va de Sant Boi a Sant Climent de Llobregat. Hi ha un port que passa per sobre la carretera. I aleshores, enllaçar amb l'Anell Verd de Sant Boi, que és una ruta circular de 22 quilòmetres, i llavors ens vindria el... Nosaltres aquesta excursió l'anomenem la dels Quatre Cims. Arribaríem al segon cim, que és el Turó de l'Angle. Llavors ens ve una pujada, i aquesta pujada continua, i pujaríem al cim de Can Cartó, que hi ha la creu de Can Cartó.
0: Són quatre cims i de moment han aparegut tres: Sant Ramon, l'Angle i Can Cartró. Per tant, ens en falta un, el Mont Pedrós. Una muntanyeta que, igual que Sant Ramon, podríem dir que és molt característica de l'skyline Baix Llobregatí. Aixetada de baix i vista des de la plana, recorda un volcà.
3: Travesses un tros d'asfalt per l'urbanització de Cesalpina i llavors enfiles el camí per anar de cara al quart cim, que és el cim de... També popularment es coneix com cim de Sant Antoni, que és el Mont Pedrós, el nom autèntic de la muntanya és Mont Pedrós. Es baixa per l'altra banda de la muntanya, precisament hi ha per un camí que hi ha unes roques. Aquest camí baixes, vas a sortir a Santa Coloma, al municipi, al poble de Santa Coloma de Cervelló, i de Santa Coloma de Cervelló tires avall, direcció a la colònia Güell, i de la colònia Güell tornes cap a Sant Boi, punt de sortir. sortida.
0: La ruta és d'un cert grau d'exigència, 16 quilòmetres i més de 600 metres de desnivell. L'altra ruta, la segona proposta recollida al llibre i que també passa per Sant Ramon, és lineal. Pel Josep i l'Amadeu, sorprèn per la varietat de paisatges.
3: També he sortit des de Sant Boi cap a Sant Ramon, baixar després cap a Sant Climent, en aquest cas, i de Sant Climent seguir i anar a parar fins a Brugués, l'ermita de Brugués, acabar. I si tenim ganes de pujar més, doncs podem pujar fins al castell de l'Empullà, que està a sobre de l'ermita de Brugués.
2: I aquí vas tenint un canvi de paisatges bastant radical, passes, bastant macos entre un i l'altre.
3: Veus vinya de veïm, vinya de cirerers, veus una miqueta també bosc, molt de bosc.
2: També pedra aquella vermella també, arribar a Brugués, tot això.
3: Sí, sí.
0: Dos exemples de llocs que es recullen al llibre Racons, Raconets i Estovalles per reivindicar una comarca que sovint ha estat subestimada des del punt de vista senderista, com explica l'Anna Bosch.
1: És la tercera comarca més poblada de Catalunya. I sembla que tingui com un estigma de que hi ha molt de ciment, molt de formigó per tot arreu, no? I aleshores volem donar a conèixer que moltes d'aquestes poblacions tenen la seva història, els seus camins, els seus senders, castells, ermites, masos, i que tot això ve de molt enllà, ve d'una història ja molt llunyana, però que és bo que sapiguem transmetre-la també a les generacions actuals i a les futures, no?
0: L'Anna i en Josep, amb el seu animat grup de caminaires Mai Fem Cim, no deixen comarca sense trepitjar, però tampoc deixen de banda el seu Baix Llobregat. I tant l'estimen que van pensar de fer-ne un llibre. I aquí, el seu camí, va creuar-se amb el de l'Amadeu.
2: No hem deixat mai de fer excursions a plegats. Moltes vegades jo hi anava amb ells amb els Mai Fem Cim, no? I per lliure, i sobretot durant la pandèmia, alguna escapada que havíem fet per dir, escolta, hem de sortir i el millor que podem fer és aprofitar el que tenim per aquí a la vora, per no anar massa lluny. I d'aquí ve una mica de dir, hosti, compte que estem redescobrint el Baix Llobregat i que d'alguna manera això s'hauria d'aprofitar i s'hauria de convertir en alguna cosa com un llibre, per exemple, no? I d'aquí ve la idea de tot plegat el concepte del llibre.
0: Des de l'emblemàtica Montserrat, ànima del senderisme, de l'excursionisme i de l'escalada, seguint el Llobregat i fins a la costa, una comarca que, per l'Amadeu, és com una gota d'aigua que desemboca a la Mediterrània. Al llibre hi apareixen les Agulles de Montserrat, l'ermita del Remei de Sant Vicenç dels Horts, el castell d'Arenprunyà a Gavà, o la via fluvial que porta de Martorell i fins al Prat. 25 caminades de tots els nivells i connectades amb transport públic proper, totes amb un QR enllaçat a Wikiloc i amb una àmplia selecció fotogràfica a tot color.
2: Les fotografies és el valor afegit.

0: raconets, però per què també es fa referència en el llibre a les estovalles? Doncs perquè per l'Amadeu, per l'Anna i pel Josep, caminar és una forma de vida i de celebrar. I què millor que un bon homenatge en acabar la feina? Per cada excursió proposada, un lloc per fer-hi un àpat.
1: Hem volgut ser infractors d'aquesta norma tan austera d'excursionistes d'antes, que amb aquella xiruca i aquella motxilla de color verd caqui militar, amb aquella estructura de ferro,
2: sí,
1: i aquells sacs de dormir de plomes que passaves més fred que si no tinguessis sac de dormir, etc. Llavors això s'ha acabat. O sigui, estem al 2025, al segle XXI, i si ve de gust anar a fer-te un bon dinar i te l'has guanyat, doncs per què no? I un bon dinar tampoc no estem parlant de restaurants de 5 estrelles. Estem parlant d'aquests restaurants senzills, honestos, d'estovalles quadrades, de color vermell o blau, els quadrats, com ha de ser.
3: Cuina
1: casolana, que et fan aquella sopeta, aquella escudella, aquella amanida, aquella carn a la brasa, digna.
0: Per l'Amadeu Alemany, per l'Anna Bosch i pel Josep Parés, caminar és una manera de socialitzar, de viure, de buidar-se i alhora de tornar ben ple. Seguiu-los a la www.maifemsim.cat i des de fa mes i mig aproximadament llegiu-los a Racons, Raconets i Estovalles, un llibre que ens porta a Sant Ramon i a molts indrets més de la comarca del Baix Llobregat.

0: Sinnas.
1: Fa poques setmanes vam visitar un petit nucli, Sant Pere de l'Ars, o Sant Passalàs, que estava a la comarca de l'Anoia. Estava, però, al sector de la Segarra, perquè ens entenguem. Avui tornem a anar cap a l'Anoia, però anem cap a l'altre extrem de la comarca. Xavi, tio, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Que sí, que tornem a visitar la comarca de l'Anoia.
2: Ens quedarem prop de casa, però, com deies, l'Anoia ha tocat el Baix Llobregat. Anirem a veure una formació natural impressionant, perquè, en concret, des del Coll del Bruc us proposo una excursió força completa que ens durà a un munt de llocs interessants. Començarem entre Camps de Colze, passant per la Font de Can Soteres, després farem cap a la Balma de Can Solà, per d'allà, després de creuar l'autovia, arribar-nos a visitar Sant Miquel de Vilaclara, fer cap al Pont de Roca, passar per la Font del Ferro, acostar-nos a les Coves de Cal Llúcia i encara anar a veure la Balma de Can Soteres abans de tancar el cercle d'aquesta caminada per raconades força heterogènies.
1: Doncs vinga, a les faldes de Montserrat que anem avui, i quin és el punt de sortida?
2: Doncs hem d'anar a començar a caminar al Coll del Bruc, al quilòmetre 570 de l'antiga carretera N2, d'on arrenca la pista d'accés a Can Soteres. Hi ha una gran esplanada on aparquem el cotxe, i el que fem és agafem una pista que marxa cap a llevant pel Camp dels Horts de Can Soteres, entre plantes de colza tenyides d'un groc espectacular. Al cap de poc passem a tocar de la Font de Can Soteres, una font menor, arran de terra, entre joncs, amb un petit dipòsit al costat, i d'allà la pista en suau baixada ens du a creuar l'autovia just per damunt de l'entrada dels túnels del Bruc, traspassa el torrent de la Font de Can Solà, passa sota el cingle d'en Mallol i el cingle del Colze i es posa dintre del torrent de la Balma de Can Solà. Passem d'un bosc de pins esclarissats amb brolla baixa de romanins, bruc, farigola i estepa a una vegetació ferèstega, espessa i selvàtica, per entre un túnel d'aritjols i esbarzers amb galzeran i algun grèvol, fins a arribar de pla a l'extraordinària Balma de Can Solà. Enorme, directament. 3.150 metres quadrats, si no la més gran de Catalunya, segur que una de les més grans. Estem parlant de 120 metres de llarg, 34 metres de fondària i 15 metres d'alt. És una balma oberta en un cingle de calcàries per erosió de la capa inferior de margues més toves, i a l'exterior hi ha tot de vegetació exuberant, d'arbres i lianes, que dissimula una mica la gran boca semicircular de la balma i li dona un aspecte ombrívol i humit, augmentat encara més per la presència del riuet que hi circula per l'interior. Al fons de la balma hi trobem una petita font amb una concreció de pedra tosca al voltant i també un tancat format per tres parets on en algun temps anterior segurament hi guardarien un ramat. I a la part de dalt d'aquest riuet que dèiem, darrere uns blocs de pedra despesos del sostre, veiem un salt d'aigua del torrent que es despenja pel cingle amb una cua de cavall i conforma un racó tancat per

0: preciós amb un toll a la base. Bé, de la Balma, torrent avall, anem a passar sota un viaducte de l'autovia i per l'altre cantó ens arribem a les runes de Can Guixà i de l'adjunta capella romànica de Sant Miquel de Vilaclara. Amb la volta esfondrada, això sí, està situada a l'extrem d'un sortint i per tant tenim vistes cap a Montserrat i tot el Baix Llobregat. I és curiosa perquè el segle XVIII, el 1757, quan es va abandonar del tot i va passar a usos agrícoles, hi van construir una tina amb ceràmica vidriada a l'interior de l'absis i tres tines més a l'interior de la nau, i a la porta original, tapiada, hi ha els xupets d'aquests cups. Doncs bé, de la capella el que fem és agafem un sender cap a ponent que ens du el sorprenent pont foradat. És una llenca de pedra d'uns 15 metres de llarg, suspesa pels seus extrems, fent un pont natural sobre el torrent. Després el que fem és continuem amb el mateix sentit, ens enfilem per un llom suau, assolellat, passem per una làpida d'un ciclista, sortim a la pista carenera principal, que és el camí de Roques Blanques, entrem en una pineda espessa i ens posem a l'obaga de la Teuleria primer i a l'obaga de la Pinassa de les Quatre Branques després. Tot un tram força bonic i agradable per un sender que de pla ens porta a anar a agafar el camí de Castellolí. És un senderó que baixa fort per una torrentada fins a trobar la Font del Ferro. És una mina tancada amb una porta metàl·lica negada a l'interior i amb una font exterior al costat d'una petita àrea de pícnic. D'aquí, d'aquesta Font del Ferro, després, per un tram de pista ample que gira a nord i baixa pel costat d'un torrent, arribem a les Coves de Cal Llucià, o anomenades també Coves de Castellolí, una mica enfilades sobre la pista, a la base d'una cinglera amb tot de diverses entrades conformades per una xarxa laberíntica de petites sales i galeries de sostre molt baix. És una cavitat bastant degradada i polsosa, però val la pena visitar-ne, si més no, el porxo d'entrada. De la Coves de Cal Llucià reprenem la ruta, baixem a retrobar la pista, la desfem uns 200 metres fins a sota una línia elèctrica i l'agafem a l'esquerra per un sender que ens enfila fins a sobre una petita cinglera, on un tros enllà baixem a passar per la Balma de Can Soteres, una balma relativament petita comparada amb la de Can Solà. Té uns 32 metres de llarg amb alguna formació i un cop traspassat sortim de nou al camí per l'altre extrem de la Balma i al poc passem arran dels cingles dels Roquerols, on tenim vistes cap a les Coves de Cal Llucià, a l'altre cantó del torrent. Continuem planejant, anem girant cap a llevant, fem un tros de camí de balconada amb vistes cap a Castellolí, que veiem també el Puig d'Aguilera, veiem Montserrat i l'entrada oest dels túnels del Bruc, i anem a traspassar les obagues de Can Soteres fins a desembocar al camí de Can Soteres, just al costat del paller. Ja només en haurem de fer uns 500 metres de pista planera entre pins fins a retrobar de nou el cotxe al costat del Coll del Bruc.
1: Balmes i ponts naturals espectaculars per una ruta que... quina distància recorre?
0: Doncs estem parlant de 13,6 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 350 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 3 horetes i mitja de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona contemplant tots aquests llocs interessants que passarem.
1: Grau de dificultat, de l'1 al 5?
0: No hi posaria més d'un 1 i mig sobre 5.
1: I Wikiloc, on ho trobarem?
0: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta d'aquesta excursió amb el nom Coll del Bruc, Balma de Can Solà, Sant Miquel de Vilaclara, Pont Foradat, Coves de Cal Llucià, Balma de Can Soteres, d'un usuari molt actiu a Wikiloc que es diu Capità Haddock, com el personatge dels còmics de Tintín.
1: Llam de llams de rellams. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: Vam començar per Letònia, vam traspassar a Estònia i avui comencem a voltar per Lituània. De les tres repúbliques bàltiques, potser la que va impactar més a la Norma Lebrero, la nostra viatgera. A Lituània es palpa un passat soviètic, més diluït a altres, als altres dos països. Mostra un ric patrimoni tant per la seva capital Vilnius com també en altres punts. I també hi ha natura. De tot plegat, en comencem a parlar ara mateix als Quaderns del Viatger.
2: Lituània és de les tres repúbliques bàltiques la més propera a Polònia. Pel caràcter de la gent, pels preus també, perquè és de les tres la més econòmica de totes, els lituans són bastant encara russos, val? De caràcter, déu-n'hi-do. I és això, encara de les tres és la que menys europea seria, no? I per tant la més diferent a nosaltres i per tant la que més ens agrada. Vilnius és una ciutat també molt petiteta, com Tallinn i com Riga. Potser és la que conserva millor tota la trajectòria que ha fet per independitzar-se de la Unió Soviètica. Per exemple, hi ha un museu dedicat a la Via Bàltica, la cadena humana que van fer per reivindicar l'autonomia pròpia com a país. I també hi ha un museu dedicat a uns fets que van tenir lloc al gener de 92-93, devia ser, que van morir persones, que va ser un intent de cop d'estat per reivindicar la independència. Doncs a la Torre de Telecomunicacions hi ha també un petit homenatge a les persones que van perdre la vida en un enfrontament per reclamar la independència del país, i és de les tres la que té aquest més caràcter històric, que encara té aquest arrelament a l'època de la Guerra Freda i de la Unió Soviètica. Vilnius també és cuqui, en el sentit que també és una ciutat petiteta, no té tant edifici Art Nouveau, però és una ciutat molt ben cuidada, manté la plaça principal amb la seva catedral i la torre, on hi ha aquest museu dedicat a la Via Bàltica. També és una ciutat molt de perifèria, de barris perifèrics, molt moderns, on pots trobar coses, barris, per exemple, nosaltres ens vam trobar una festa que estaven fent a dins d'uns vagons de tren que hi havia allà al mig de la ciutat. Coses molt, molt, molt rares, estrafolàries diferents. I que té aquest caire encara una mica bohemi, mig... que és xulo, és xulo. I llavors hi ha quatre cosetes així com al voltant, molt curioses de visitar. Nosaltres, per exemple, vam anar a veure el poble de Lectrenai. Lectrenai és un poble que ve d'electricitat, no? Lectrenai. És un poble creat per una central elèctrica, no? Llavors van crear tot el poblat al voltant. A Lituània l'electricitat és gratuïta, encara avui. I, per exemple, la calefacció i l'aigua calenta és comunitària, en el sentit que tu no consumeixes... O sigui, pots consumir el que vulguis i no se t'acaba. Tu no te la fabriques tu a casa teva, sinó que és comunitària. Això encara avui ho conserven, no? I hi ha aquestes grans fàbriques soviètiques, no?, d'aquesta època, que al voltant han creat aquests pobles. I allà hi havia, justament, el parc d'atraccions aquest mític soviètic, on van gravar la pel·lícula de Txernòbil, perquè tal qual estava el parc d'atraccions així rovellat, amb tots els... la nòria, tot caigut, molt xulo. Lectrenai, es deia. El turó de les Creus és una cosa molt estranya que tenen al nord de Lituània. És també una manifestació que es va fer en contra de l'ocupació soviètica. Resulta que van començar a plantar creus en un turó i l'endemà havien desaparegut. L'exèrcit soviètic les treia. Llavors la gent es va començar a sublevar sobre aquesta decisió de la Unió Soviètica i cada dia hi posaven més creus, més creus. Ara és un turó ple de creus de fusta, que fa una mica de cosa i tot, eh? Vull dir, has d'anar-hi molt mentalitzat, a veure, perquè és un turó ple de creus de fusta, fins i tot rosaris. Nosaltres vam passejar-hi un matí, pràcticament sols, encara que és el lloc de peregrinatge més important de Lituània, perquè també és el país més catòlic dels tres, i mantenien ràdios allà engegades amb oracions. Una cosa molt, molt, molt estranya. Però, clar, és aquesta confrontació, no, de sentiments que encara perviu i que es mantenen. I, de fet, el papa ho ha visitat alguna vegada. És un turonet, no sé, 200, 300 metres, vull dir, no, que es fa caminant en un moment. El Museu de la Guerra Freda també és una cosa molt xocant que hi ha al nord de Lituània. No és un museu,
3: és una antiga base de míssils de la Unió Soviètica que durant molt de temps ningú va saber que existia. I van arribar a viure amb més de 1.000 soldats de la Unió Soviètica treballant, com diguem, hi ha quatre grans forats que fan 3 quilòmetres de fondària i a dins hi havien quatre grans míssils preparats per si mai havien d'apuntar a Europa. Però això, tot això sota terra, i túnels, i túnels, i túnels connectats entre ells, sota terra, amb aquesta gran base militar que durant molt de temps, de fet fins als anys 90, els Estats Units no va saber que existia. I ho van trobar allà. Just al costat d'aquesta base de míssils de la Guerra Freda hi ha un parc natural, allà hi ha moltíssims llacs, o sigui, a Lituània, cada pocs metres hi ha un llac, de fet ells viuen la vida al llac, no? Perquè ho fan a l'estiu, sobretot, fan molta vida al llac, amb barbacoes, es queden a dormir, són molt, molt de feedbacks i coses així, no? I llavors els llacs són les seves platgetes, encara que també tenen platja, però allà s'hi banyen, i un d'aquests on ens vam anar a banyar era el de Zamitizhia, que està molt al costat del Museu de la Guerra Freda. Per exemple, Lituània és un lloc on l'acampada lliure encara està permesa, és dels pocs llocs d'Europa on l'acampada lliure està permesa, i allà la gent dorm en tendes de campanya, arriba allà al costat del llac, es munta la tenda de campanya i dorm. No recordo pas massa mosquits.
1: Doncs punt i final, encara tenim moltes coses més per explicar-vos, però haurà de ser en un altre programa perquè el nostre temps s'ha acabat. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega als botons, del Xavi Tió a la redacció i del Jaume Monés, que us presenta aquest espai i també fa l'edició. Adéu-siau i fins la propera.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.
5: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
6: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
7: Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim, cridem, donem-ho tot. Sentim-nos enorgullosos.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Bona nit. Ja coneixes l'actualitat, ara...
4: Ja està aquí, ja arriba Jun Moliner con l'actualitat, lo nuestro.
5: Bon dia, estimats espectadors. Un dia més per explicar l'actualitat més candent de la nostra societat. Aquesta entrevista està patrocinada per Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. ¿Tu vocación es ser portero de discoteca? ¿Quieres tener derecho a romper piernas con absoluta inmunidad? Lo tuyo es Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. Las siglas son de Soltamos Hostias a Reventar. Y saluden ya a nuestra convidada.
6: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Ala!
1: Fem salut.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
3: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
4: Porta esto porque esto es muy verde.
5: Que sí, claro que sí.
6: Pareu bé l'orella.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
8: Tu, el teu aire. Nosaltres aquí continuem.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Pareu bé l'orella.
4: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

es tracta d'arribar lluny, ni disposar del millor. Es tracta de que algú s'interessi del que ofereixes, encara que sigui dissimulant i fent veure que no et segueix, que sol ser la majoria.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
2: Ràdio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu. On dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, reconnectar, construir, utilitzar, pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.
1: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial?

0: falta.
1: Manuals per viure la vida. Però potser aquests consells et poden servir. Et falten coses per conèixer. Surt a descobrir-les. Vols emprendre un projecte únic? Endavant. Trobes a faltar algú? Ves a veure'l. Tens plans? Diu-los. Descomplica't.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: RadioVilaSacra.cat

0: Bona nit.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Ah, màquina!
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Baratza, Empúria Brava.
6: Just Cafè.
5: Day, day, day, day.
6: Relax day. Your body and mind.
5: Night, night, night, night.
6: Excite your body. Avinguda Europa, Port Salins 18.
5: Empúria Brava.
7: Les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
8: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
9: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
10: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
2: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
1: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
2: Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
2: Olot, la Garrotxa.
3: Moments d'òpera.
4: Els dijous a la una de...

0: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bueno, avui farem diferent. Avui farem una espècie de poema que vaig fer jo. El petit ull de bou, ull de bou. Canta i refila, el petit ull de bou. Canta i refila i no en té mai prou. Per les parets s'enfila mentre fa el seu niu. Pels forats t'espia, treballa i el vigila. Afanyós cada dia, anunciant a l'estiu. A sota els seus camps, a verge natura, anem treballant pels nostres camps. En puntejar el dia fins a la nit. Ens fas companyia, oh senyor petit. Tu cantes de dia i a tot sota el teu vol, per més alegria també el rossinyol. Quina simpatia, quin cant més bonic. El gat et vigila, ja amb ulls et devora. Silenciosa et vigila i el bigoti se li refila. Però contemplant tanta simpatia, escoltant tan dolces melodia, el gat s'ha dormit.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Mare meva, quins oients que tenim.
8: Doncs sí, oients sensacionals.
7: Clar que sí.
9: Però què vols?
7: No, no, increïble. Abraçada gegant.
9: Us estimo.
8: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 504 a les 11 hores i 36 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

0: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
1: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.

Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat.

0: la de l'Empordà, a Exideclà.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, jo he arribat a 11:45 a casa, però bueno, molt bé tot. Per això trucava i em permets que ens ho han fet passar avui la mar de bé, de veritat. Ho he passat pipa, de veritat, Javi. No sé si se m'ha notat. El menjar, tot, la companyia, bueno, ha sigut entranyable. I el marit contentíssim que m'ho hagi passat bé i que, de veritat, una abraçada a les tiques també que ens hem trobat avui. I ens ho hem passat molt bé, Javi. Adéu.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Buscareu, oi?
7: La nit.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, amics oients, què tal, com esteu? Esteu preparats per fer un tomb, encara que sigui virtual? Doncs heu aterrat als Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que us fa propostes al territori. En total són tres continguts que us presentem tot seguit. Primer, els presentem en el sumari. Al cor de les muntanyes de Prades, el riu Brugent, que és un afluent del Francolí, marca una petita vall plena de paisatges naturals i humans molt interessants. Al seu voltant, l'empresa de guiatges El Brugit hi va traçar l'any 2007 una ruta a peu de 70 quilòmetres i per fer en 4 etapes. Porta per nom El Brugit de la Vall. Avui la Meritxell Omella, directora del Brugit, ens en parla. Posarem el punt final a la ruta de los 3.000 Ibones que ens ha dut al voltant del Pirineu Aragonès i Francès en 6 etapes. Avui des del refugi d'Olets de Gova i fins a Panticosa. La descripció i la fitxa tècnica de la ruta arriben d'aquí uns instants. I encetem cicle als quaderns del viatger en el que pensem que pot ser una excel·lent escapada de 3 o 4 dies. Ideal per un pont. La llum Saumell ens porta cap a la Rioja Alavesa, una llenca de terra amb molt bon patrimoni històric, paisatgístic i vitivinícola. Avui comencem a descobrir-lo. I ara ens hi posem. Us apunteu a la nostra ruta de 25 minuts? Sí? Doncs va, que marxem. Endinsem-nos en el meravellós rerepaís tarragoní i perdem-nos voluntàriament per alguna de les serralades que l'envolten, a manera de gran amfiteatre, al Camp de Tarragona. Ho fem cap al nord-oest, atensant-nos a les muntanyes de Prades. Enfilem carreteres de revolts i deixem enrere el brugit de la plana costanera per sentir un altre brugit, el d'un riu. És el Brugent, un petit afluent del marge dret del Francolí. Tan sols 18 quilòmetres de recorregut, que transcorren entre Capafonts, el Baix Camp, Farena, que és un poble pertanyent a Mont-ral, i la Riba. Riu petit, però molt entremaliat, salva un desnivell considerable, ja que neix a la cota de 1.022 metres i desemboca als 221. Profund desnivell que ha definit un patrimoni industrial de molins paperers i fariners i que ha traçat un terreny de gran diversitat natural i paisatgística. La Meritxell Omella fa 5 cèntims del riu Brugent i del divers paisatge que hi genera.
1: La major part és un riu permanent i, per tant, tot el que és l'espai al voltant del riu o proper al riu és l'espai amb molta vigorositat, molt verd, molt frondós. Si anem pujant cap a zones més de capçalera, com és tota la zona de la Serra Plana, per exemple, i la zona Picorrandant, tenim un paisatge una mica molt més pelat, no? Estem a la part més del capdamunt i ja no tenim tot aquest bosc, no? I entremig tenim tota la part aquesta de bosc, que tant poden ser pinedes com també rebredes i alzinars.
0: La Meritxell és directora i guia del Brugit, empresa de guiatge local i agència de viatges d'ecoturisme i enoturisme. L'any 2007, junt amb l'Ajuntament de Capafonts, van posar en valor la vall del Brugent dissenyant un traçat a peu per la seva història i patrimoni històric, cultural i natural, recuperant els antics camins de ferradura que connectaven els pobles. El resultat és un traçat de 70 quilòmetres amb un objectiu clar.
1: Sempre recomanem fer-ho tranquil·lament, amb 4 etapes o amb 3 per assegurar-nos que en podem gaudir plenament. És un recorregut que passa per camins de ferradura, per camins de muntanya. Anem i baixem, pugem cap als nuclis de població, baixem cap al riu, fem tot un recorregut per passar per tots ells i, per tant, moltes de les etapes sovint són una miqueta trencacames en aquest sentit. Per tant, és un recorregut pensat per gent acostumada a caminar i anar per muntanya.
0: La ruta es diu El Brugit de la Vall. És circular i va ser concebuda per fer en 4 etapes. Tot i així és amotllable segons la disponibilitat de l'allotjament, ja que no tots els refugis són oberts i convé consultar abans on dormir. També es pot fer readaptant el traçat i establint un sol punt base. Això sí, la proposta originària circular tindria aquest traçat en sentit horari.
1: Que nosaltres tenim una primera etapa que ens va de Capafonts a Farena, que és la més llarga, que són uns 23-24 quilòmetres bons. Després, des de Farena, anem fins a Rojals, pugem cap a Rojals i baixem cap a la zona de la Riba, que aquí en són uns 18 quilòmetres més o menys. I llavors, des de la Riba, sí que baixem cap al riu i pugem a Mont-ral, que serien uns 15-16 quilòmetres, i la més curteta, que seria de Mont-ral a Capafonts, passant pels mullats i arribant a Capafonts pel riu. És a dir, que pugem i després tornem a baixar per remuntar suaument cap a Fons.
0: Doncs bé, marquem el punt d'inici i de finalització a Capafonts, un bonic poble al mig d'un pla envoltat de muntanyes per tot arreu. Aturonat amb la barroca església de Santa Maria al capdamunt i la propera ermita de les Barrulles com a punts d'interès. La Meritxell explica que a Capafonts també hi ha altres propostes.
1: Una excursió guiada apta per tots els públics que passa per la zona del riu Eugeni i de l'ermita de Barrulles i que acaba visitant el pastor de Capafonts, visitant el ramat, també i fent una visita a la formatgeria i un tas de formatges. Aquesta és una activitat que nosaltres sempre destaquem molt i que agrada molt a la gent i que també fa una mica que els visitants posin cara, no?, a un dels productors que està centrant els seus esforços, no?, en sobreviure amb una activitat de muntanya i amb un ofici en extinció com és el ser pastor i a més fet d'elaborar amb la pròpia llet formatges.
0: La ruta del Brugit de la Vall deixa momentàniament el riu i s'enfila per les muntanyes, recorrent 23 quilòmetres fins a Farena, on torna a trobar el Brugent. Farena és un bonic poble de cases de pedra, ben conservades. Aquí comencem a descobrir la vessant més humana del riu Brugent.
1: Hi ha un recorregut que nosaltres vam contribuir junt amb gent del poble a que finalitzés i fos conegut, que és tot el recorregut que passa pels antics molins paperers i també fariners del terme de Farena, i que ens dona peu també a explicar el fet de que a la vall del riu Urgent, que desemboca a la vall de Francolí, fos la segona conca fluvial productora de paper de tot Catalunya després de l'Anoia.
0: Ens tornem a enfilar cap a Rojals, poble que pertany a l'extens terme de Montblanc. I d'aquí es retorna al riu a les proximitats de la riba, tot creuant-lo i cercant el següent objectiu, Mont-ral. I podrem fer un extra, anar a visitar un teix mil·lenari.
1: Que està protegit en una zona amb una descarga rocosa i una mica ens permet poder visitar un exemplar que no tenim datat específicament, però que sabem que té com a mínim un miler d'anys i que a més a més ens permet passar per la roca foradada de Mont-ral, que també és un dels punts d'interès i més característics emblemàtics aquí del municipi.
0: Des de Mont-ral acabem la ruta al Brugit de la Vall, tornant a Capafonts, amb un darrer tram que remunta al Brugent. Una proposta que podem fer per lliure o de manera guiada i gestionada pel Brugit, l'empresa de la Meritxell, que va començar dedicant-se al senderisme i als guiatges i que en un moment determinat va créixer per aquest motiu.
1: Ens vam trobar que ens demanaven no només fer la ruta guiada, sinó tot, el que era la reserva de l'allotjament, de transport si n'hi havia, de visites, per exemple, de cellers, de productors, etc. I per això el 2013 ja ens vam fer agència de viatges també. A més, de fer tot el tema de recorreguts i de senderisme, també vam començar a fer tot el que eren rutes enogastronòmiques, vinculant cellers i restauració pels caminants i també pels que no volien caminar, doncs només fer això. I també treballem molt en tot el que és el tema de la xarxa de camins, és a dir, de recuperació, de recerca, documentació, recuperació de camins històrics i senyalització de xarxa de camins i de rehabilitació i manteniment de camins.
0: A més d'altres activitats de joc a l'aire lliure, el seu àmbit són les muntanyes interiors de Tarragona, territori que la Meritxell Omella reivindica fortament per la seva gran diversitat.
1: És que aquí al sud tenim una de les riqueses que no en som conscients, però som immensament rics a nivell del que és patrimoni i diversitat del nostre territori. És a dir, en tan sols mitja hora, 40 minuts, podem estar gaudint d'un Brugit de la Vall a muntanyes de Prades, com podem estar fent un trescanvi al Priorat, com podem estar explorant, per exemple, la zona d'Escornalbou o de la Serra de Lleria, i tot això ens queda a res, amb una distància molt curta, conduint mitja hora, 40 minuts, tres quarts d'hora, una hora si molt m'apures segons on vagis, i amb aquesta petita distància et canvia radicalment el paisatge, el de camins, de muntanya, de tipologia de paisatge.
0: Trobareu molta més informació a la www.elbrugit.com per conèixer i descobrir raconades de les muntanyes de Tarragona plenes de bellesa, varietat i encant com la vall del riu Brugent. Cines.

0: després del reportatge central del programa arriba el temps de fer cames. Arriba el moment d'acordar-nos les xiruques, posar-les bé sempre, com a precaució habitual, i començar a caminar pel territori. I avui, Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, com anem? Què tal?
0: Acabem un cicle que fa ja temps que el tenim entre nosaltres.
1: Anem per acabar aquesta travessa circular de 6 etapes.
0: Entre... Los 3.000 Ibones.
1: Ah, això mateix. Doncs bé, anem per tancar el cercle i afrontarem la darrera de les 6 etapes, que ens retornarà a Panticosa, pujant primer al Puerto de los Mulos per entrar de nou a Aragó pel circ del riu Ara, anant després a remuntar per una vall lateral que ens passa pels Ibones de los Batanes fins al Puerto Viejo de Brazato, i ja de baixada passarem pels Ibones Altos de Brazato i per l'embalse de Brazato abans de fer la darrera baixada de la travessa fins a Panticosa.
0: Doncs aquesta és la síntesi d'aquestes 6 etapes de la ruta de los 3.000 Ibones. Anem a desenvolupar la 6ª i última.
1: Doncs sortim del refugi d'Olets de Gop, als 2.150 metres d'altura, i recorrem un tros de la gran esplanada de Solets cap a la Gelera i l'espectacular cara nord del Vinyamal per agafar la primera de les pujades del dia, que ens remuntarà fins al Puerto de los Mulos, 450 metres més amunt, en una ascensió directa però bastant ben traçada, amb petits trams de tartera combinada amb trams d'herba, terra i pedra. Al coll entrem de nou a Aragó, deixem enrere el Vinyamal i tenim al davant el circ de l'Ara, 180 graus d'amfiteatre tancat i vertical que envolten completament la capçalera del riu Ara, 200 metres per sota nostra, en un racó de món solitari i salvatge on neix l'últim riu verge dels Pirineus. Comencem a baixar fort per terra i pedra solta, deixem un trencall a la dreta que ens portaria al coll de Retil, i nosaltres continuem baixant fins al fons de la vall, envoltada de pastures ondulades, d'herba alta, i a partir d'aquí, ja més planers, continuem riu avall encara un bon tros, fins a la confluència de dos barrancs. És on trobem els senyals del GR11, que puja des de Sant Nicolás de Bujaruelo, remuntant el riu Ara, i que nosaltres agafem a la dreta per començar a afrontar la segona pujada del dia. Ens posem a la vall alta de l'Ara i progressivament va desapareixent l'herba fins a arribar als petits Ibones de los Batanes, ja completament entre pedres, i des d'on comencem a veure el segon coll del dia. Passem a una zona caòtica de blocs grossos, seguint els senyals blanc i vermell del GR, i una darrera pujada ens porta a assolir el Puerto Viejo de Brazato. És una collada ampla i planera, als 2.560 metres d'altura, on se'ns obre una vista excepcional sobre els 3.000 que envolten Panticosa. Veiem l'Argualas, l'Algas, el Carmo Negro, ben siluetejats sobre el cel, i per l'altre cantó del coll el que fem és comencem una baixada suau que passa primer vora els Ibones Altos de Brazato per una diagonal pedregosa que ens du a treure el cap sobre un petit serrat on ja veiem sota nostra el gran embalse de Brazato. Aquí el sender comença a perdre l'alçada ràpidament i en un tres i no res ens trobem al costat de les aigües de l'embassament on la panoràmica s'acaba d'obrir i veiem d'altres 3.000 que des del coll no veiem. Tenim vista a més doncs, sobre l'Arnales, sobre els Picos de l'Infierno i sobre el Garmo Blanco, al costat del Collado de l'Infierno, per on vam passar a la primera etapa. De l'embassament tenim, però, encara una bona estona de baixada i un bon desnivell fins a acabar l'etapa. Primer ens toca passar pel costat de la presa, rondant els 2.400, i agafar un sender que continua pedregós i que baixa sense treva, fins que un bon tros enllà comencem a recuperar el bosc de pi negre que envolta el balneari de Panticosa, 900 metres més avall del darrer coll, i que ens condueix al refugi de la Casa de Piedra, on havíem començat aquesta magnífica travessa 5 dies abans.
0: Doncs bé, aquesta és la descripció de la 6ª i última etapa d'aquesta ruta de los 3.000 Ibones, i com sempre hem de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 15 km i mig.
0: Desnivell.
1: 1.065 metres de desnivell positiu i 1.530 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
0: Quant de temps invertirem?
1: Posem-hi 8-9 horetes per afrontar tots aquests grans desnivells que dèiem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
1: 3 sobre 5, és una etapa força exigent. i en quant al total de la travessa estem parlant de 91 quilòmetres i mig i més de 6.400 metres de desnivell, positiu i negatiu, o sigui, els hem de pujar i els hem de baixar repartits en 6 etapes.
0: Tot això bé explicat en diferents pàgines web, per exemple, que podem utilitzar com a referència i també mapes.
1: Doncs a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta amb el nom 3000ibones.com, 3000 amb número, tot junt, 3000ibones.com, i tenim també el mapa de l'editorial Alpina, que es diu igual, 3000 Ibones, és una escala 1-25.000.
0: Doncs gràcies, Xavi. La setmana vinent tornem, no amb la ruta de los 3000 Ibones, amb altres propostes en altres punts del territori. Gràcies.
1: Salut i república.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: Hola, em dic Llum Saumell Pasqual i us vull parlar de la Rioja Alavesa, ja que fa 20 anys que visc a Bilbao i aquesta és una comarca que tenim molt a prop.
2: La Rioja Alavesa, també coneguda com a Quadrilla de la Guàrdia, Arabako e Rioxa, és una comarca de l'extrem sud del País Basc, formant part d'Àlaba i limitant amb la Rioja. La formen una quinzena de pobles, amb poc més de 10.000 habitants en total. Boscos, vinyes i cellers, poblacions plenes d'història i d'encant, rutes i punts interessants, bé valen una visita, especialment pels bonvivants. Als quaderns del viatger comencem, doncs, aquest cicle dedicat a la Rioja Alavesa.
1: Entenem per Rioja Alavesa o la Quadrilla de la Guàrdia, que en euskera és Arabako e Rioxa, una comarca del País Basc que s'ubica al territori històric d'Àlaba i és una de les 7 comarques o quadrilles en les quals es divideix aquesta província. La capital comarcal és la Guàrdia i està geogràficament delimitada al nord per la serralada de Toloño o Cantàbria. El riu Ebre és el límit natural amb la comunitat autònoma de la Rioja pel sud i és una terra de boscos a la muntanya i de vinyes a la plana. El vi ho impregna absolutament tot. Tradicions, cultura, economia, turisme, festes. Té 11.500 hectàrees dedicades al conreu de vinyes i forma part de la denominació d'origen del vi Rioja, que compta amb 66.000 hectàrees en total, que inclouen altres comarques i altres comunitats autònomes. La Serra de Cantàbria o de Toloño és un conjunt de cims que des d'una certa distància semblen una muralla sencera, és a dir, semblen una gran muntanya que va de l'oest a l'est. És una muntanya que fa que aquesta zona tingui un clima propi, que és, a més, és un clima mediterrani. És a dir, és l'únic clima mediterrani que hi ha dins del clima atlàntic, que és el propi d'aquesta zona d'Euskadi. Les muntanyes de la Serra de Cantàbria fan que no hi hagi tant de vent, que no hi hagi tantes glaçades, que sigui, doncs, un clima molt benigne, que sigui favorable al vi. El cim Toloño és el que dona nom genèric a aquesta serralada, que un dia té diverses crestes, moltes crestes, però no és el més alt, té 1.277 metres. El punt més alt de la serra ja és a Navarra, en té 1.450, però té una forma molt curiosa i, a més, el Toloño marca el límit o el punt d'encontre entre Àraba i la comunitat autònoma de La Rioja. Des de la plana alavesa és un espectacle aquesta serralada, però també és recomanable, per exemple, anar, doncs, al Port d'Herrera, o també anomenat el Balcó de la Rioja, que s'accedeix des d'una nacional, la 232, i des d'allà es veu pràcticament tota la Rioja Alavesa, la Rioja Alta, la Rioja Baja, la Rioja Comunitat Autònoma, és a dir, Logroño, i bona part del riu Ebre, i és molt impressionant. A l'hivern es veuen les muntanyes nevades de la Sierra de la Demanda i, vaja, és un lloc per fer una foto d'aquelles genials si el cel és ras i si està nuvolat, sempre queden els panells informatius que hi ha. I a les nits també impressiona molt perquè es veuen els llums de tots els municipis de la plana i de la, el que no és plana també, i el cel també, doncs, farcit d'estrelles. I, a més, doncs, és una serra que per tota ella podem veure voltors, falcons, mussols, el quebrant de huesos, i també és un lloc de bolets i de rovellons, i la seva orografia és molt peculiar, és roca calcària i és una zona idònea per l'escalada. La Bastida és una vila medieval que té un nucli antic declarat conjunt històric monumental, on hi ha palaus amb blasons, és a dir, amb escuts familiars, amb pedra a la façana, destaca l'església Nostra Senyora de l'Assumpción i l'ermita romànica de Sant Crist. És una població no massa gran, però que d'ella pertanyen altres pobles, com per exemple Salinillas de Burandón. El nom de Salinillas del Burandón prové de la producció de sal que s'estreia d'un dels monts manantials d'aquest poblet emmurallat i que era, doncs, bàsica per al comerç, la sal. Com d'altres poblacions, té l'arquitectura típica de la zona, amb aquestes bigues de fusta a la vista, a la façana, i des d'aquí es poden fer bones rutes, com ara la del cim de Sant Cristóbal, a 888 metres, que forma part del camí de Santiago i de la gran ruta del GR99, i pertany a la Bastida. Està a uns 10 quilòmetres d'aquesta població de la Bastida. Abans d'arribar a la Bastida, hi ha una pista forestal que entre roures i fageres paga la pena de fer a peu, sobretot a la tardor. Es diu precisament la senda de Otoño. Estem parlant del port de Ribes, a uns 939 metres d'alçada, i que és un port compartit per Àraba i també per La Rioja. La Bastida, us diria que és una població molt agradable, plena de bodegues. La plaça de la Pau, per exemple, per prendre un vi, és molt agradable. I, com a curiositat, val la pena descobrir algun dels grans murals que té a les façanes, com passa a Vitoria-Gasteiz, i a la localitat lleidatana de Penelles. En aquesta localitat, la Bastida, com a moltes altres de la zona, com a la Guàrdia i d'altres, hi ha moltes coves que són bodegues medievals i algunes s'ha reconvertit en escape room. Si voleu tastar aquí un vi o visitar una bodega, n'hi ha moltíssimes, però us recomano la finca Remelluri, que es va fundar el 1968, però que està ubicada en una de les propietats vitícoles més antigues de la península Ibèrica, ja que va començar el segle XIV i era bodega d'un monestir del santuari de Tolonyo. Diuen que aquí, aquesta bodega, aquests monjos van ser els introductors d'algunes de les tècniques i varietats franceses a la producció del vi i que fan que la Rioja sigui puntera en aquesta beguda. Dins la finca de Remelluri hi ha una necròpolis i restes de poblats prehistòrics romans i es pot fer a peu, és visitable, i ben a prop hi ha dues petites localitats encantadores que us sonaran, Samaniego i Villanueva de Álava. Es pot anar a peu d'una a l'altra entre vinyes. Totes dues tenen un casc antic molt ben conservat i destacar Remiris de la Gamuza, que té la bodega aquí a Samaniego, i un vi d'aquesta bodega es diu Maria i que té una història molt maca al darrere. És el nom de la filla del propietari, que va morir molt jove, i el que es guanya amb la venda d'aquest vi, Maria, es destina a finançar projectes socials com de l'Associació del Càncer o de la Fundació Síndrome de Down. Per tota la zona hi ha moltíssimes activitats. Es pot practicar caiac pel riu Ebre, es pot fer el camí natural de l'Ebre i podeu arribar, per exemple, a peu per aquest camí natural de l'Ebre al Ciego, una localitat que us sonarà moltíssim, i aquí trobem, al costat de l'església medieval de Sant Andrés, l'edifici vanguardista que va dissenyar Frank Gehry, l'arquitecte del Guggenheim, i que acull l'hotel de les bodegues del marquès de Riscal. El Ciego és un dels paradisos pels amants de la enologia, i això que no arriba ni als 1.000 habitants.
2: Doncs punt i final, hem d'acabar aquí, però si us heu quedat amb ganes de més sendes, descarregueu-vos el podcast dels programes al web de la xarxa Més o bé a la vostra ràdio local. L'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos en aquest camí. Bona sort i que tingueu una molt bona ruta.

0: Bona nit.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
2: No, aquí no tenim cracs.
3: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
3: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
4: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més, del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella.
5: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
1: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del servei d'otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició. Si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mira que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants, val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua?
2: Evidentment, val. El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat portar, escoltar música amb auriculars o bé amb insertos. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides, doncs, exposat amb un soroll constant.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé...
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre, hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60 cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar. Per què? Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades, doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o... no?
2: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin bueno, a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, o sigui, en la medicina privada, medicina pública, val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs posar solució.
1: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
2: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val, o sigui, entenem per hipoacúsia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que en un moment concret perds l'audició. Val? I habitualment és, bueno, no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que en lleven la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: La oïda pot arribar a fer mal, és a dir, no?
2: Si l'orella.
1: Sí.
2: L'orella,
1: sí. L'orella, sí.
2: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, O sigui, la sordesa, quan... A veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de la ona sonora de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moc a l'orella. Val? I aquestes pèrdues auditives habitualment no són, bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives i tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí,
1: relativament
2: fàcil.
1: Senzilles, val? Sí.
2: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'ambdues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants coclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
2: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera infància.
1: I els audífons és una... abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys hauríem de fer revisions. És...
2: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació, però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
2: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
2: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
2: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins de la cabina, i tu has de sentir doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix en que l'estímul són paraules, val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat, val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina, val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos, però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot, i tu en totes aquestes interferències auditives has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no? La vida real.
2: Evidentment.
1: Com dèiem, sí, no acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
2: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: Uh-huh. De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
2: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el FEM Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no, de

0: Molt, val? Quan es prenen de forma molt cronificada poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives, però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc, quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics perquè són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: En la qual cosa entenem allò que els professionals sí. Són coneixedors i informen també a l'usuari,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt, bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val? També poden afavorir pèrdues auditives, perquè té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques també pel mateix mecanisme, i després evidentment l'exposició a soroll. Llavors tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos sí que és recomanable que facin servir doncs una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén que les empreses sí. No, han de vetllar per aquests riscos sí. Laborals i equipar, no?
0: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Clar, ja sé dir. Sí, però bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum, això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer o no?
0: No cal fer res.
1: Ho diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no?, els més sí. Coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
0: No cal fer res, jo no em rento no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val. També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li treurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
0: Amb el dit.
1: Amb el dit.
0: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
0: Igual que un adult. El mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els no? De natació?
0: Val, aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola, i llavors si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé també podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
0: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit una estoneta abans, sí. Això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat.

0: però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No, la pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: Xavier, això és una falsa creença.
0: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que de fet abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé arriba un moment que et vas aïllant.
0: Ja, sí, no? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, sí, és una dada, sí, impactant.
0: Sí, el problema és el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reàcia a portar audiòfons i jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
0: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens, pels adults, no sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica però no el vol.
1: Per no tema vol. Estètic, no? O per reconèixer jo m'estic fent gran.
0: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament, costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació, les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com "para lo que hay que oír" o "bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé". Clar, clar, jo sempre els dic sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós, val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis que tot i que no la sabem, val? No hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
1: Bé, de vegades allò, no? Et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació o amb una altra i dius que no t'entenc, clar, com ho has
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no s'acaba aïllant. s'acaba allà. Tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba allà.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
0: Sí. Sí? Bueno,
1: tenim
0: sí,
1: un minut, eh?
0: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist de que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: S'ha ajustat, li agraïm perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió, adeu-siau.
0: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Dani.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vilassar.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Muníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Muníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
2: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gàngster, de David Williams.
1: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
2: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
1: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
2: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.

0: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Bona nit.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
9: Home, sí.
10: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza...

0: on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
5: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Avui escoltarem Memento, en la veu de Lluís Soler.
8: 1714, Catalunya al pal. Calciguen la terra, la sembren de sal. Ningú no ho creuria, no fos que un tossal té feta caserna una catedral. Catedral de Lleida, estrany ni heral. Monument agregui del rei deslleial. Amb ton blanc d'Espanya sobre l'art pairal i fendint les voltes corneta i timbal.
6: Memòria de Josep Carner.
9: Xarxa audiovisual local.
10: A Ràdio Vila-sacra.
11: És una qüestió de sentit comú.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan, que és tan divertit com sentir poesia.
5: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuer. El poema que he escollit es diu Tobogan. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogan és molt divertit. Tobogan, escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop a fer filera i puja graons amunt.
4: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu. Adeu.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja?
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Tenia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Escolta.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja, dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.

0: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
2: Per tu.
3: I per tots.
2: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: xica, tica i ballarica.
1: Sovint patim el mal de la majusculitis, que és fer un ús abusiu de les majúscules. Tot el dia per xarxes sembla que diem les coses cridant i de mal humor. I ja que us agraden tant les majúscules, feu el favor d'accentuar-les. Hi ha gent que pensa que les majúscules no s'accentuen. Anys enrere, a les impremtes es feia la impressió en relleu i els accents quedaven tallats i per això no s'hi posaven. A més, quan es feia servir màquina d'escriure, si es posava accent a la majúscula quedava a sobre la lletra i la tapava. Per això no es feien servir. Però tot això eren limitacions tècniques que ja hem superat i que no tenen res a veure amb la normativa ortogràfica. A més, la manca d'accent pot arribar a crear una confusió o a desfigurar un nom propi. Si voleu fer un avís, accentuem-ho. Si no, llegirem avís. Si no s'accentua el nom de la població Llançà o el nom propi Marià, es llegirà Llança i Maria. D'acord?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
1: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: La Generalitat ha posat en marxa la campanya Catalunya mira el cel amb motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. El fenomen serà visible en la seva totalitat al sud de Catalunya i de manera parcial a la resta del territori, Laura Hurtado.
1: L'any 1904 va ser l'última vegada que es va poder veure com la lluna tapa completament el sol des de Catalunya, un esdeveniment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu com a una gran oportunitat divulgativa.
2: És una ocasió per explicar, perquè la ciutadania, els ciutadans normals i corrents, puguem conèixer, puguem aprendre, puguem fer divulgació. És una ocasió magnífica per fer divulgació.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que han identificat 27 punts d'observació segurs repartits en 20 municipis amb capacitat per acollir més de 85.000 persones.
3: Establir uns criteris que assegurin que els municipis des d'allà on es pot visibilitzar el fenomen compleixen uns criteris de seguretat. No? Ho estem fent amb temps i sobretot amb rigor per garantir que la informació també penetra i que arriba a tota Catalunya. Volem que tot el territori pugui gaudir d'aquesta experiència sense precedents.
1: La Generalitat coordinarà un macrodispositiu de seguretat en col·laboració amb els ajuntaments i impulsarà un programa de divulgació científica per donar a conèixer el fenomen entre la població.
4: És l'hora del pati.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.
2: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
3: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com